0: Més de 92.000 persones han visitat aquest cap de setmana el Saló del Còmic. Un dels plats forts de la darrera jornada ha estat un concurs de K-pop.
1: Ha estat l'edició més internacional del certamen i en ella s'hi ha pogut veure també l'exposició del conflicte a la vinyeta, un projecte dels alumnes d'una escola de dibuix i còmic de Barcelona, que en els propers dies també es podrà consultar al web del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Doncs tots els detalls els té el Marcos Ferrer.
2: Del conflicte a la vinyeta explica diferents situacions com la Guerra Civil Espanyola i el bombardeig de Barcelona, però també repassa problemes socials com el masclisme i el racisme.
3: Per nosaltres és una oportunitat única i, a més, agraïdíssims a aquesta col·laboració amb el MNAC. I per nosaltres, com a escola de referència en el còmic dintre de l'àmbit nacional, sembla una oportunitat única. És un moment de comunió en el sentit de que la imatge va més enllà, sovint, de la paraula.
2: És Antoni Vicent, professor de l'Escola de Còmic. Des del centre defensen que el coneixement del passat ajuda a comprendre els conflictes actuals a nivell social i personal.
0: En un parell de minuts seran les 7 del matí i el que fem a aquesta hora és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui el programa? Suposo que molta elecció andalusa, no?
4: Eleccions andaluses que destapen el ball dels pressupostos. Ara ja Pedro Sánchez té les mans, té més màniga per poder negociar i fer concessions a Catalunya que no li passin factura electoral. I també parlarem d'això perquè aquesta tarda, com sabeu, Esquerra ha convocat els seus per decidir si avala o no els pressupostos que han estat renegociant amb els socialistes. I intentarem explicar una mica més què és això del tren orbital i escoltarem els usuaris de Rodalies a veure com ho veuen, això d'aquesta nova línia. I també parlarem amb la portaveu d'USTEC per veure si s'han calmat una mica els ànims o no en aquesta revolta educativa, si ja els ha arribat el document que esperaven per aquest dilluns. És d'hora encara, però bueno, d'aquí una estona parlarem amb ells. I a partir de les 10, el racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler, amb ells viatgem al nou univers del Super 3, que ha obert botiga física, un espai,
0: sí,
4: vaja,
0: no?
4: Una experiència immersiva.
0: Exacte.
4: A Barcelona i abans de tertúlia esportiva amb el Jordi Martí, el Roncero, a veure com veu això del Madrid.
0: Haurem de gaudir d'aquesta nova experiència com a pares del Super 3.
4: Exacte, exacte. Aquest cap de setmana.
0: Exacte. Marina Fernández, que vagi molt.
4: Gràcies.
0: Bé el programa i ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
5: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
6: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: japonès. T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
2: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las Gavarras, Tarragona.
3: Lolo Lorena, la de Madrid. No es catalana, pero la voy igual, sí. Lolo Lorena.
2: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
4: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
6: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
5: Un cop culé, sempre culé, és el que va dir Lewandowski ahir, que va jugar el seu últim partit al Camp Nou com a jugador del Barça. Un comiat ple d'emocions. Però aquest cap de setmana també ens ha deixat preocupacions, especialment per un tiroteig que hi va haver al barri de Sants de Barcelona amb una persona morta i un altre tiroteig a l'Hospitalet, en aquest cas sense ferits. Ho expliquem, però abans hi ha tres imprescindibles. El primer és el temps. Al llarg del dia s'aniran produint pluges a pràcticament tot el territori, temperatures mínimes més altes i les màximes més baixes. El trànsit, retencions habituals a aquesta hora als accessos de Barcelona i a les rondes. I el transport públic, de moment, no hi ha incidències. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que dissabte a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució. Susana Ruiz.
7: El crim es va cometre a la via pública a quarts de vuit de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que l'autor del tret va marxar caminant, sense córrer. La víctima era de nacionalitat espanyola i tenia antecedents per tràfic de drogues, segons fonts policials. Aquest és el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat, un home va morir després de rebre diversos trets quan era a la terrassa d'una cafeteria al districte de Sant Martí. El 25 d'abril, un altre home va quedar ferit greu després de rebre diversos trets en sortir d'un comerç al barri de Sants.
5: Sergi López, bon dia.
8: Bon dia, Gisela.
5: Junts per Barcelona reclama la compareixença urgent de l'alcalde Collboni després d'aquests episodis de violència a la capital catalana.
8: El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbí, insta l'alcalde a posar en marxa un paquet de mesures per garantir la seguretat. Dimecres defensarà la proposta en el marc de la Comissió de Presidència i Seguretat del Consistori.
5: El de Sants, però, no és l'únic episodi amb armes de foc que els deixa el cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant un tiroteig sense ferits a l'Hospitalet de Llobregat. L'autor és un home de 30 anys que ha estat detingut per la Guàrdia Urbana.
8: Va ser detingut després que intentés fugir en cotxe. Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al barri de Sant Josep de l'Hospitalet. Els serveis d'emergència van rebre l'avís dels veïns que havien sentit trets al carrer. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i determinar si a banda del detingut hi va participar alguna altra persona. En els darrers dos mesos, a l'Hospitalet s'hi han registrat tres tirotejos. En un d'aquests incidents, el març passat, va morir un jove.
5: I una de les previsions destacades d'aquest dilluns és que es preveu que es facin els passos definitius cap a l'aprovació dels pressupostos.
8: Aquest matí el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària, que és una de les claus d'aquest acord. Consisteix en una xarxa que connectarà amb trens diverses ciutats catalanes sense passar per Barcelona. D'altra banda, el Consell Nacional d'Esquerra decidirà aquesta tarda si dona llum verda al suport als comptes. Un acord que compta amb una altra pota, Esquerra i els socialistes, estan ultimant un acord perquè Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca. Fins ara té la majoria el govern espanyol.
5: D'una banda els pressupostos, de l'altra les vagues en l'educació, perquè avui és el torn de Barcelona. Gemma Alegrí.
9: Aquest dilluns són els mestres i els professors de Barcelona i el barcelonès els que estan cridats a la vaga, la quarta de territorialitzada d'aquest mes. Els sindicats convocants, USTEC, professors de secundària, la CGT i l'Intersindical, es manifestaran conjuntament a Barcelona a partir de les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia. En els últims dies, USTEC ha demanat a Esquerra i als comuns que condicionin els pressupostos al compliment de les seves demandes. La convocatòria de vagues continuarà aquesta setmana. Dimarts serà el torn de la Maresma i els Vallesos, dimecres de l'etapa educativa de 0 a 3 anys i dijous de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
5: Però és que avui també a Barcelona es presentarà el pla antirracista.

0: progressista 2026-2036 amb l'objectiu de dotar la ciutat de polítiques per lluitar contra el racisme.
1: Les propostes s'exposaran en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital catalana i en el marc del Fòrum Internacional contra el Racisme que se celebra a Barcelona entre avui i demà. Entre els actes principals d'aquest fòrum hi ha precisament la presentació del Pla Antiracista, un nou full de ruta municipal per garantir la igualtat de drets per a totes les persones.
0: I les dones ingressades a l'Hospital Clínic de Barcelona i en un centre d'Alacant com a contactes d'una de les víctimes mortals d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.
1: La sortida podria ser dissabte 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja poden rebre visites de familiars després de donar negatiu a la segona prova.
0: Són les 7:26.
2: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar finançament a llarg termini i bones condicions, és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: Àlex Márquez es va fracturar la clavícula dreta durant un espectacular accident al Gran Premi de Catalunya de Motociclisme. Xavier Seissó.
6: Cursa molt accidentada de MotoGP amb dos banderes vermelles per accidents. El més perillós, el d'Àlex Márquez, que té trencada la clavícula dreta i un trencament lleu d'una vèrtebra. Aquesta passada nit ha estat operat. Victòria a la cursa de Fabio Di Gianantonio per davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer. Marco Besecchi continua de líder en el Mundial. 75.000 espectadors a les tribunes del circuit de Montmeló, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, però recordem la baixa de Marc Márquez.
0: I la penúltima jornada de Lliga deixa la salvació matemàtica de l'Espanyol a primera.
1: Sí, gràcies a la seva victòria al camp d'Osasuna per 1-2. El Girona, en canvi, va perdre el Metropolitano i s'haurà de jugar la salvació a l'última jornada quan rebrà l'Elx a Montilivi. Els dos equips es juguen la salvació. I el Barça rematava la temporada al Camp Nou amb rècord de victòries. En el partit ja no es jugaven res perquè ja era matemàticament campió de Lliga i també hi va haver un emotiu comiat a Robert Lewandowski.
0: I avui què celebrem?
1: Doncs mira, en l'àmbit més personal, el teu aniversari. Moltes felicitats,
0: Gisela.
1: I celebrem també el Dia Internacional dels Museus.

0: diferents. Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la nit. Les Gavarres, Tarragona.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, és dilluns, és 18 de maig. Avui es podrien desencallar els pressupostos. És el dia D. Aquesta tarda el Consell Nacional d'Esquerra ha de donar el vistiplau a l'acord de la formació amb el govern, un pacte que se sustenta en diverses potes. Una, la línia de tren que ha d'unir diverses ciutats sense passar per Barcelona. L'altra, el Consorci de la Zona Franca, que deixaria d'estar exclusivament en mans del Ministeri. És la principal notícia del dia, però abans tres imprescindibles. I el primer és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
2: Ferran Aràndiga, a banda dels accessos al Barcelona, on més hem de tenir paciència?
4: Bon dia, doncs. Hem de tenir paciència a hores d'ara per dues incidències. Tenim un accident de tot just fa uns instants a l'A2, a l'altura d'Òdena, que obliga a tallar la calçada en els dos sentits de la marxa, provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria, a la C31, a l'altura de Gavà, que en sentit nord cap a Barcelona doncs deixa el vehicle al voral provocant 2 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
2: El segon és el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Comença una setmana durant la qual el més significatiu serà que a les tardes la calor guanyarà protagonisme, sobretot a mitjans de setmana. De moment, ara, temperatures que donen sensació d'ambient fresc, 15 graus a Barcelona, també a Tarragona, 12 a Lleida i Girona. Durant tot el dia alternaran sol i núvols, ara al matí alguns xàfecs, sobretot al Prepirineu, on més ha plogut les últimes hores, però també tindrem moments de sol. Compte a partir de migdia a les comarques de Girona i Barcelona, ja que les nuvolades creixeran amb força, donant lloc a tempestes que podran descarregar amb intensitat, si bé durant poca estona.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Dia clau en la setmana dels pressupostos. Esquerra Republicana celebra aquesta tarda el seu Consell Nacional amb el que espera donar llum verda a l'acord de pressupostos que té amb el govern. És l'última prova que han de superar aquests comptes perquè aquesta vegada sí siguin aprovats. Xavier Balló.
6: La direcció d'Esquerra busca que els membres del seu Consell Nacional avalin l'estratègia marcada per Junqueras, que passa per aprovar els pressupostos d'Illa, malgrat que la recaptació de l'IRPF, la que era la seva reivindicació principal des de l'inici de la negociació, hagi quedat arraconada. Hi ha confiança en el govern que se superarà aquest tràmit, que la direcció republicana té controlada la situació, malgrat les reticències que una part de la militància ha estat expressant els darrers mesos per les sessions fetes davant dels socialistes. De fet, la intenció de la cúpula del partit és que aquest Consell Nacional sigui essencialment informatiu i que no calgui sotmetre l'acord a votació.
2: La coreografia de l'aprovació dels pressupostos començarà ja al matí, quan el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària. Sergi López.
7: Hola, sí, bon dia. És una de les claus d'aquest acord amb la qual es vol connectar amb tren diverses ciutats catalanes sense haver de passar per Barcelona.
2: Però aquest pacte té una altra pota, i és que Esquerra i els socialistes ultimen un acord perquè Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca.
7: L'organisme que pertany al Ministeri d'Hisenda, encara que estigui presidit per l'alcalde de Barcelona.
2: Xavier Balló.
6: Amb la nova proposta, el Consorci de la Zona Franca deixaria d'estar en mans exclusivament del Ministeri per tenir una participació repartida. El govern espanyol en seguiria conservant un 45%, la Generalitat tindria el 40% i l'Ajuntament un 15%. Amb aquest repartiment, els republicans justifiquen que amb la suma de les dues institucions catalanes tindrien el control d'aquest organisme. L'Ajuntament conservaria la presidència institucional, avui en mans de l'alcalde, i la Generalitat tindria la més executiva, que ara recau en mans del delegat que hi designa l'Estat. Esquerra considera que aquesta és una institució econòmica de la rellevància del port o l'aeroport i una eina clau en el desenvolupament econòmic i industrial. Per això ho sumen també com un altre dels punts clau per tancar la negociació de pressupostos.
2: Però avui és el setè dia de vaga d'aquest mes al sector educatiu i és el torn dels mestres i professors de Barcelona i del Barcelonès.
7: A partir de les 12 del migdia hi haurà una manifestació als Jardinets de Gràcia.
2: I tema que us avança Ser Catalunya, els centres de menors de Catalunya són pràcticament tots de gestió privada. N'hi ha 150 que funcionen de manera subcontratada per només 7 de públics. Més del 95% dels infants que viuen als CRAE, així s'anomenen, estan en una plaça privada. Oriol Soler, bon dia.
8: Sí, un dels serveis més delicats i amb perfils més vulnerables que gestiona l'administració, els CRAE, on hi viuen menors d'edat tutelats, tenen treballadors cobrant sous que de mitjana no arriben als 25.000 euros anuals. Parlem d'educadors socials, treballadors, psicòlegs o pedagogs en la més absoluta precarietat. Doncs bé, de tots els infants que viuen a aquests centres, 3.000 estan a places privades per només 120 a centres de gestió pública. L'Alba, nom fictici perquè vol preservar el seu anonimat, treballa un CRAE privat a la província de Barcelona i explica així per què és tan complicat trobar educadors.
9: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas.
8: L'entitat que gestiona més CRAEs és Resilis, una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. Entre 4 organitzacions gestionen un terç dels CRAE de gestió privada a Catalunya.
2: I a partir d'avui es podrà pagar amb Bizum als comerços, restaurants i grans superfícies a través d'alguns bancs que inclouran la funció en la seva pròpia aplicació.
7: Fins ara, aquest mètode de pagament només estava disponible en compres per internet i en alguns establiments que l'utilitzaven de manera informal.
2: Susana Ruiz.
10: Inicialment només poden fer-lo servir els clients de CaixaBank, Bank Inter i Banc Sabadell, les entitats que ja han adaptat els seus sistemes. L'accés per la resta de consumidors serà progressiva fins a finals d'any, quan es preveu que es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. De fet, són les pròpies autoritats comunitàries les que han impulsat la mesura perquè totes les transaccions de diners del continent es facin amb sistemes propis. Els informes del Banc Central Europeu apunten que 3 de cada 4 compres dels consumidors es fan amb targeta, un sistema controlat pels Estats Units a través de les companyies Visa i Mastercard.
2: 7:57.
11: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions al Parc de la Ciutadella.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Arnau Montserrat, bon dia.
13: Bon dia, Gisela.
2: Lewandowski, que s'acomiada del Camp Nou en el triomf del Barça contra el Betis.
14: Però sempre... llevar al Barcelona en mi corazón.
13: Victòria 3-1 amb dos gols de Rafinha i un de Cancelo, ple de victòries blaugranes a casa a la Lliga, 19-19 en la 10 del davanter polonès després de 4 temporades, on ha marcat 119 gols i ha guanyat 7 títols. Deixa petjada a Mundo Deportivo i agenda Lewandowski a l'Esport, o amb tu va començar tot a la Vanguardia.
2: Una jornada que ha deixat a l'Espanyol matemàticament salvat i el Girona en perill.
13: Ahir victòria dels blanquiblaus, 1-2 contra Osasuna.
15: Otro añito para los que hablaban, otro primera.
13: L'Espanyol s'allibera en una tarda de bojos al país. Qui té una final aquest dissabte a les 9 és el Girona. Ha de guanyar sí o sí a l'Elx per salvar la categoria després de perdre ahir 1-0 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Victòria també del Madrid a Sevilla 0-1 amb gol de Vinícius.
2: I gravíssim accident d'Àlex Márquez.
13: Durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP ha estat operat aquesta passada nit del trencament a la clavícula i una vèrtebra del coll. El triomf va ser per Dijan Antonio.
2: Gràcies, Arnau. I arribem pràcticament a les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
16: Salut! Però brindes con agua? Con Fonvella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de... ¡salud!
17: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
16: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
18: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: I el primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
1: Bon dia, doncs, a hores d'ara hem de tenir paciència per dues incidències destacades. Parlem, el primer de tot, un accident a la A2 a l'altura d'Òdena que talla la calçada en sentit Barcelona i que obliga a obrir un desviament senyalitzat per la sortida 549. També parlem d'un segon accident, en aquest cas ha estat a la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que també obliga a tallar la sortida número 3 en direcció Barcelona i deixant fins a 4 quilòmetres de congestió. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: El segon, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Avui ha de ploure, Jordi Carbó.
2: Avui encara tindrem algunes tempestes que podran descarregar amb intensitat. Durant tot el dia alternaran estones de sol amb moments de núvols, ara algun xàfec, sobretot al Prepirineu, on ha estat plovent durant la nit, i al migdia les nuvolades tornaran a créixer. Serà durant la tarda quan ho faran amb més força, compte les comarques de Girona i Barcelona, on algunes tempestes podran descarregar amb intensitat i donar lloc a alguns aiguats, si bé tampoc plourà durant molta estona. Ara tenim 15 graus a Barcelona i Tarragona, 12 a Lleida i Girona, màximes de 20 a 25 graus, al voltant dels 25 al Pla de Lleida, que és on més pujarà.
0: Setè dia de vaga d'aquest mes al sector educatiu. Avui, mestres i professors de Barcelona i el Barcelonès tornen a fer vaga per continuar pressionant el govern i els seus socis perquè condicionin els pressupostos a les seves demandes. Millores salarials, més recursos per l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. Gemma Alegrí, quina és la previsió per avui?
3: Aquest dilluns són els mestres i els professors de Barcelona i el Barcelonès els que estan cridats a la vaga, la quarta de territorialitzada d'aquest mes. Els sindicats convocants, USTEC, professors de secundària, la CGT i l'Intersindical es manifestaran conjuntament a Barcelona a partir de les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia. En els últims dies, USTEC ha demanat a Esquerra i als comuns que condicionin els pressupostos al compliment de les seves demandes. La convocatòria de vagues continuarà aquesta setmana. Dimarts serà el torn de la Maresma i els Vallesos, dimecres de l'etapa educativa de 0 a 3 anys i dijous de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: Finalment, la reunió entre sindicats i el departament, que s'havia de celebrar demà, serà dimecres per motius d'agenda de la consellera. Mentrestant, els comuns reclamen un acord entre el govern i els sindicats educatius que permetin acabar amb aquesta vaga. Sergi López, bon dia.
4: Hola, bon dia. La cap de files dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, reclama que hi hagi una proposta ferma per part de la consellera d'Educació.
5: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
4: Els comuns, com Esquerra, defensen les peticions de mestres i professors, però no en condicionaran els pressupostos.
0: Uns pressupostos que avui viuran un dia clau. A la tarda, el Consell Nacional d'Esquerra li ha de donar el vistiplau i ja al matí el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària.
4: Es tracta d'una de les claus d'aquest acord amb la qual es vol connectar amb trens diverses ciutats catalanes sense haver de passar per Barcelona.
0: Serà el primer acte d'una setmana que, si res no es torça, hauria de culminar amb l'aprovació dels comptes. Xavier Balló.
6: Cada dia s'aniran encadenant esdeveniments fins a l'aprovació dels pressupostos. Si el Consell Nacional d'Esquerra avala els comptes, dimarts el president Illa i Junqueras ho escenificaran amb una fotografia d'entesa a primera hora al Palau de la Generalitat. L'endemà, el dimecres, se celebrarà una comissió bilateral Estat-Generalitat a Madrid entre els dos governs per activar o validar alguns dels projectes que fan possible aquest acord de pressupostos, com per exemple el compromís amb la línia orbital ferroviària. També està previst que en algun moment, probablement dijous, els comuns revalidin la acord que ja tenien fa 3 mesos, tot i que els de Jessica Albiach volen acabar de renegociar alguna condició addicional. Finalment, si tot va segons el previst, divendres Illa convocaria un govern extraordinari per aprovar els pressupostos i enviar-los al Parlament. D'aquesta manera, confia que a finals de juliol estarien definitivament aprovats per la cambra, fins i tot encara que algun partit el recorri al Consell de Garanties Estatutàries.
0: I Barcelona presentarà avui el Pla Antiracista 2026-2036 amb l'objectiu de dotar la ciutat de polítiques per lluitar contra el racisme.
4: Les propostes s'exposaran en un acte al Saló de 100 de l'Ajuntament de la capital catalana i en el marc del Fòrum Internacional contra el Racisme, que se celebra a Barcelona entre avui i demà. Entre els actes principals d'aquest fòrum hi ha precisament la presentació del Pla Antiracista, un nou full de ruta municipal per garantir la igualtat de drets per a totes les persones.
0: Els Mossos d'Esquadra mentrestant, continuen buscant el pistoler que dissabte a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució.
4: El crim es va cometre a la via pública a 7:45 de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que

0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues, a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una hora i mitja, Nil, el Barça depositarà el trofeu de campió de Lliga i també de campió de la Supercopa al Museu del Club.
1: Al museu, a partir de 2:15, Juste, Hansi Flick i Ronald Araujo farà l'entrega del títol de Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. I a les 2, renovació de Hansi Flick en un acte privat que es farà al despatx del president Laporta. Per tant, es confirmarà aquesta renovació de Hansi Flick.
0: Per tant, avui a 2:15, 1:30, el president, entrenador i capità deixaran ja els trofeus de campions de Lliga i Supercopa al Museu del Club i després ja oficial es formalitzarà la renovació de Hansi Flick. I abans de parlar de Lewandowski i del seu comiat, el Nil Solà acostuma a entrar a l'estudi i així en veu baixa xiu-xiueja a l'orella.
2: És una paraula molt maca, xiu-xiuejar.
0: Alguna noticieta, sempre porta alguna cosa a la butxaca.
2: Una coseta.
0: Alguna cosa a la butxaca.
2: Què tens avui?
0: De què va estar especialment pendent ahir Hansi Flick, a part del partit, òbviament, i va quedar gratament sorprès?
1: D'un jugador del Betis, que precisament agrada molt a Flaky, que de fet Flaky em va preguntar per ell abans del partit, Abde. Ahir Flick estava molt atent al rendiment d'Abde. És veritat que no era d'entrada molt fan de poder fitxar Abde fa unes setmanes. La situació és aquesta, així explica, però ahir va quedar molt i molt satisfet amb el rendiment d'Abde, a qui va estar molt i molt atent, que va portar de bòlit durant una bona estona a Jules Koundé, que li va forçar la targeta groga. Per tant, atents també al futur d'Abde. Recordem que el Barça ha de fitxar una extrema esquerra i el Barça té el 20% dels drets del futbolista, si no vaig equivocat. Per tant, ahir Flick atent i sorprenentment content amb el rendiment d'Abde.
0: Té una clàusula de 70 milions d'euros. Sí. Abde, s'han interessat per ell equips de la Premier. El Barça només té un 20%,
1: només té un 20%
0: del jugador.
1: Només té un 20%. És veritat que també aquí hi ha l'altra part, que si el Barça fes el pas endavant, el jugador també ha de veure si vol o no, perquè és veritat que busca continuïtat, però ahir Flick va quedar molt content amb Abde, clàusula de 70 milions. El Barça té el 20% del futbolista i un dels altres que s'ha d'estar molt atent. Avui, precisament, parlant amb gent de l'entorn de Betis, explicava que la frase que fan servir allà és que va volant.
0: Abde. Va volant. No, ha crescut com a jugador. A mi ja m'agradava el Barça.
2: Sí, a mi també.
0: I té aquest punt de carrer que sí, m'encanta. O sigui, Abde, a més, ja he explicat algunes anècdotes que em van explicar quan estava a la
1: ciutat. Ha madurat,
0: és boníssim.
1: 9 gols i 8 assistències aquesta temporada de Lliga.
2: Aquest any 14 gols, 13 assistències entre totes les competicions, de les quals, com diu el Nil, 9 gols a la Lliga, 9 assistències, ha crescut, ha fet una gran temporada. I el Barça, que busca en aquest càsting d'aquest doble davanter que ha de fitxar, el nou i el jugador de banda, doncs em semblaria una opció a tenir en compte.
0: Sí, veurem què és el que passa. El que expliquem al que t'hi jugues és que Hansi Flick ahir va estar pendent d'Abde.
2: Tampoc va ser un gran partit d'Abde.
0: I va acabar gratament sorprès.
1: Va quedar gratament
0: sorprès. Sí, però els entrenadors entenc que a vegades veuen coses que nosaltres no veiem.
1: Totalment, el perfil que vol per l'extrem esquerre és un jugador agressiu, que vagi endavant, que te treballi i que sigui vertical. I si algú té aquestes característiques, doncs és Abde.
0: La notícia és aquesta. A partir d'aquí veurem què és el que passa i el que ens toca és analitzar. Tu el fitxaries, Abde?
2: Jo, home, depenent del preu, però em sembla que sí, per què no? És un jugador que a més tindria ganes, vindria amb fam, té marge de creixement. Si a Flick li agrada, el beneïm.
0: Mira, ja que ha estat puntual i ja s'asseu a la seva cadira, Àlex Delmas, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Molt bé. Sobre Abde, jo fa algunes setmanes que vaig dir que em sembla un perfil molt interessant, però per moltes coses. És a dir, el Barça entenem que ha de destinar tots els esforços al que seria el relleu de Lewandowski, no? Aquest davanter que ha de ser un primer espasa. Per tant, veurem el que li queda per al segon davanter, no? Però em sembla que per un segon davanter, per un davanter que no ha de venir a ser titular a priori, que t'ha de poder ocupar les dues bandes, que ha de ser, sobretot jo crec que és molt important que sigui un bon regatejador, perquè el Barça ara mateix només té la menja mal com a bon regatejador, Abde compleix totes aquestes característiques. Per tant, a mi em semblaria bé, jo fa algunes setmanes que deixo caure el seu nom, no només hi ha ell, però entenc que compliria tots aquests paràmetres.
0: L'Àlex Delmas ja està assegut a la taula, sí, a la seva cadira. Els altres tertulians també han estat puntuals. El que passa és que el Jofre ha vingut al bar i ha anat de bar en bar a buscar cafès i ja torna a estar aquí als estudis de Ràdio Barcelona.
2: Passa allò que queda una cadira buida i que són dos, ni ell,
0: ara marxo, perquè un és el Jofre i l'altre és el Moisés Hurtado, que ha entrat somrient perquè, clar, ens catxondejàvem d'ell quan deia allò de que l'Espanyol acabaria a Europa. Exacte. I a l'última jornada resulta que l'Espanyol està salvat i té opcions d'anar a Europa. El futbol està boig.
4: Crits de Robert Lewandowski, s'assenyala l'escut, dona les gràcies. canta el Camp Nou en honor al seu killer, al seu nou, al seu golejador de la Reconquesta. Arrenca el partit. Rafinha preparat per picar la falta frontal de l'àrea, és perillosa per l'11 blaugrana. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! Rafinha ha anat al curt i ha agafat a contrapeu Álvaro Valle.
5: Marcó el campeón, marcó capital, marcó Rafinha, marcó el Barça.
4: Mira que recupera la pilota Rafinha frontal de l'àrea.
5: Ui, que error del Betis, balón para Rafinha, Rafinha a la media luna, le va a pegar Rafinha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol.
4: Gol de Rafinha, que fa el segon del Barça.
5: Oh, capital, quiere acabar la temporada por todo lo alto, el error grosero del Betis. Vigolea o capital, vigolea el Barça.
4: Cancelo.
5: Gol de João Cancelo. En su última aparición en el Camp Nou, veremos qué le depara el futuro. Lo celebra el portugués, que saborea el momento, manos al oído.
4: Al minut 74 de partit, Barça 3, Betis 1.
0: O capitao Rafinha, Flaqui, que va fer dos gols. Per cert, que tu sempre dius a Rafinha o capitao, i a Fermín, el soldadito de Flick, vas escoltar divendres que li agrada, que li diguis el soldadito de Flick.
2: Doncs ho celebrem, ho celebrem. Sort que no va dir que no li agradava, perquè l'haguéssim hagut de canviar ràpid.
0: Exclusiva, per certo. Ep. Epa! Please don't go! Please don't go! Abbiamo l'esclusiva, molto importante. Il Barça planteggiandosi la repescazione di Abde. Il futbolista del Barcellona, del Betis, una 20% del Barcellona. E il Barcellona può repescare Abde, il futbolista del Betis, 20% del Barça. Please don't go! Esclusiva mondiale!
2: Sì, mondiale.
0: Già sta pigiant.
2: Mondiale.
0: Va, mondiale. La notícia mondiale, del mondiale. Partit més enllà de la victòria, que ara analitzarem, del Barça contra el Betis. 3-1, amb dos gols de Rafinha, un de Cancelo, el del Betis de Isco de penal. Ho heu escoltat el muntatge del William, la narració del Flac i del Santi Ovalle. La notícia del protagonista va ser Robert Lewandowski.
1: Sí, la protagonista va ser Robert Lewandowski.
0: Ara no havia tingut una desconnexió mental.
1: Ara no sabia si estava esperant. Estava, no sabia si estava esperant que Jofre valorés a Lewandowski. Un Lewandowski que...
0: Aquest moment de Abde és boníssim. Sí, posa, que m'encanta.
6: Pillo.
2: No recordava que allargava tard el Puig. Sí, sí, sí.
6: No sé si parla molt bé.
0: Sí, el Lila ha fet un altre.
6: El millor moment de Abde queda.
1: Pensava que li preguntaves a Àlex Almas.
0: No, però va dir molt natural, que te parla tal com raja.
2: Home, fa poc li van dir que sortia de l'entrenament del Betis el dia que va haver-hi tot el pollastre de la Copa Afri. Van dir, oi, que al final eres campió. Ah, sí?
1: Mira, però la mateixa inconsciència segurament que té quan juga i li va bastant bé. Robert Lewandowski, clar protagonista d'ahir al Camp Nou. Durant el partit no, segurament no va poder brillar i ens vam quedar sense l'últim Lewandowski del senyor Flaquer, però després del partit va estar bé i va reconèixer que una vegada culer, sempre culer.
7: Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
0: Va, que ja sé que us està passant a tots que
2: passa.
0: Després escoltarem el Bermúdez.
8: Sí, he preparado de carto, carto de comiata, de mi para los culos.
1: Robert Lewandowski, que ahir s'acomiadava, en el comunicat va fer una frase que ha agradat molt, dient que ha tornat o retornat al Barça on li pertocava, una frase que ja va dir en el dia de la seva arribada.
9: Soy consciente que es el momento de que el Barça vuelva a ser el club ganador que siempre ha sido históricamente. Por eso estoy aquí, para ayudar a devolver al club al lugar donde se merece, ganando el máximo de títulos posibles.
1: Aquest era Robert Lewandowski en el comunicat que va fer el Barça en la primera entrevista que va fer com a jugador blaugrana. Després del partit, evidentment, també li van preguntar a Hansi Flick què és el que ha de tenir el nou que vingui per substituir Lewandowski.
10: From everything. You know, it's easy to say Ha de tenir de tot, tot i que sigui molt fàcil dir-ho des d'aquí. En Robert és un jugador molt especial, ha estat el millor davanter del món els últims 10 o 15 anys, i no és fàcil trobar algú com ell. Crec que qui vingui haurà de tenir la nostra filosofia, haurà d'estar connectat amb l'equip, però sobretot ha de marcar gols, perquè al final és la feina del nou. Això és el que volem, però això ja és feina de Deco.
11: Yeah, it's all about scoring goals, and this is what we are looking for, and it's Deco's job.
1: No serà fàcil, deia Hansi Flick, però el que està clar que en aquesta química que hi ha en el binomi Deco-Hansi Flick, tothom té molt clar què és el que volen com a davanter.
11: Now we have clear how we want to do it. So
10: tenim clares les nostres prioritats, com ho hem de fer i ara hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però al final ho haurem de provar tot i veure què és el que ens dona l'equip. No tinc cap dubte sobre això. Penso que l'any que ve també tindrem un equip meravellós, amb molta qualitat per assolir els nostres objectius.
1: La marxa de Lewandowski deixarà un buit important al vestidor. S'han acomiadat d'ell en xarxes socials pràcticament tots els jugadors de la plantilla. Un dels que tenia molta estima, Robert Lewandowski, és Gavi, a qui ha protegit bastant i tenia aquestes paraules després del partit.
12: Sí, la verdad que lo vamos a echar mucho de menos. Es de los mejores delanteros de la historia y como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor. Me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final él es una leyenda del fútbol y yo siempre lo he escuchado porque sé que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol y como te digo, una pena que se vaya porque le echaré mucho de menos nosotros y la afición también.
0: Lewandowski marcha del Barça amb 3 lligues de 4 aconseguides, 3 de les 4 lligues les ha guanyat Lewandowski amb el Barça, també 3 supercopes, una Copa del Rei, Flaqui amb totes les finals guanyades al Madrid.
2: Al Madrid, sí, sí.
0: Que això té un mèrit extra. Amb 119 gols en 192 partits. Aquesta és la fulla de Robert Lewandowski al Barça, que marxarà possiblement a Aràbia.
1: Possiblement a Aràbia, s'està acabant de decidir, té ofertes molt i molt importants a nivell econòmic, s'ha d'acabar de veure què valora, si la proximitat que té Aràbia amb la família, no es descarta ni molt menys que continuï vivint aquí la seva dona i els seus fills, també a l'opció de Polònia, amb un vol privat que se'n pot permetre els que vulgui, 4 horetes a Aràbia-Polònia, per tant, sembla que pot tenir pes a la decisió final. Això.
0: Felicitats perquè has anat narrant i anticipant la pel·lícula de Lewandowski i ja anem coneixent el final, que marxa del Barça i que la proposta d'Aràbia la contempla òbviament per una qüestió econòmica però també perquè ha vist en altres casos que li permetrà continuar jugant a la selecció, que és el que vol.
1: Sí, perquè les imatges que vam veure després de quedar eliminats d'aquesta repesca del Mundial semblava que ja s'acomiadava de la selecció, però per la informació que tenim sembla que vol allargar aquesta vida competitiva amb la selecció i és un dels motius de pes de fer segurament una passa enrere a una lliga menys competitiva per poder allargar la vida professional amb la seva selecció.
0: Tema econòmic, la possibilitat de continuar jugant amb la seva selecció tot i estar a Aràbia ha passat amb altres casos com Cristiano Ronaldo, Laporte, molts

0: aquí, en aquest sentit, de veure que forçar un any més potser no es podria adaptar a aquest rol de veure's en un segon pla, i que a vegades marxar a temps et permet marxar millor amb un comiat tan especial com el que es va viure ahir al Camp Nou.
1: Gràcies, Nil. Doncs és important també acomiadar-te bé dels llocs i saber-lo acomiadar, i en aquest cas jo crec que el fitxatge de Lewandowski va ser bo, el rendiment ha estat fantàstic, un dels màxims golejadors de la història del Barça, ha faltat la Champions, no? Però ha guanyat 3 lligues de 4, havent estat pitxitxe en una d'aquestes lligues i havent fet gols a cada temporada, i entenc que totes les parts ja han vist que el millor era, diguem-ne, separar camins i no passa res.
2: Ha sortit tot rodó, no? El rendiment, com dius, ha estat espectacular. És veritat que l'últim any, per qüestions físiques i d'edat, ja no ha pogut tenir el rendiment de la temporada passada, que va ser demencial. La temporada passada de Lewandowski, a nivell de xifres, al costat de Lamine i de Rafinha, va ser una temporada brutal. Crec que van ser 42 gols en aquella temporada que el Barça va guanyar tot i va estar a punt d'arribar a la final de la Champions. Però com dius, i al final és un comiat de bon regust recíproc, no? Perquè Lewandowski, ell ho diu, marxa molt satisfet del que ha fet el Barça, d'haver complert la missió, i marxa amb un punt de sentiment culer que segurament no s'imaginava tenir quan va arribar fa 4 anys, i el mateix ens ha passat a tots des de fora, no? Que jo reconec que, per exemple, quan marxa Xavi i arriba Flick, que s'obre el debat de si Lewandowski sí, Lewandowski no, jo era dels que pensava potser un relleu podia venir bé, em va tapar la boca de manera clara i contundent a la temporada de la primera de Flick, i al final el culer també s'emporta un Lewandowski, doncs que el tindrà sempre en el record pel rendiment que ha donat.
1: Moisés Hurtado, què tal, com estàs?
3: Muy bien, contento.
2: Feliz.
1: Tranquilo. Ara parlarem de l'Espanyol, però abans de Lewandowski, on el situeu a, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, ho dic, sí, perquè és el quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh? Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, a Lewandowski.
4: ¿Quién es esto?
5: Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau, és a dir, jo recordo la temporada després de Xavi, que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat. Ell va tenir molt de mèrit, sense estar molt bé, acabar no només amb molt bones xifres, sinó acabar sent una peça clau quan hi va haver algun moment de la temporada que semblava que no acabava de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot tenint l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, que et diria, top 8 de davanters de la història del Barça, top 6, més o menys, no sé.
1: Muy.
3: Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante, y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces la palabra profesional. A nivel de top... Yo creo que a nivel de datos está muy arriba, a nivel de estética a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos, y sí, también diría que entre los 8 primeros quizás.
1: El Àlex Delmas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això li dedica la seva del Masterclass.
6: Del Masterclass.
1: 4 punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
7: Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar, que era complicat, i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica en caiguda, voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22, Jordi Alba, 34, mig al camp amb Busquets, 34, Gavi, Pedri, 18 i 20, i després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havien i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, amb 20 anys, que no era el Pedri actual, i l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
1: El més important per això de Lewandowski han estat els gols.
7: Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des que va arribar la 22-23 les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada, i les freqüències són 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent, i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots

0: Veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte, perquè les seves freqüències encara són molt bones.
1: I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
0: Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients. És a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etc, etc. Però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid, contra l'Atlético Madrid, que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
1: Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
0: Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva. Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat respectivament a les seves 4 temporades 46 partits, 49 partits, 52 partits i de moment en porta 45. Per un jugador de 34 anys i que s'anirà pràcticament en 38, és moltíssim.
1: Doncs aquesta és la del Masterclass, homenatge a Robert Lewandowski de l'Àlex. Oi, un moment, Jofre, no pots començar a riure abans del gag del Bermúdez.
2: Llorando ya.
3: La música ya.
4: Li veig la cara, i ja escolta la veu.
2: Lloración de fuerte.
3: Lloración.
2: Hi, culos. Es mi momento de momentación es terminada. Y me voy con sensación de que trabajo es cumplido. Vosotros habéis tratado a mí como uno más de la familia. Y estoy muy contento con Barcelona. Creo que es mejor marchar este año, que todavía recuerdo vosotros de mí es bien, porque igual año que viene hubiera llevado unas pitaciones muy fuertes, porque sois muy buena gente, pero tenéis un gerontofobio importante. Me siento como un Opel Corsa de 2012, mejor regalar este año que tener que pagar más reparación y acabar llevando desballestamiento. Mejor tener una vida útil que intentar guardar un año más y acabar desguace y no pasando ITV. Sí. Si marcho ahora estoy de más contentación, porque vuestro recuerdo de mí es de leyendo, no leyendo de fútbol, sino leyendo de la carta. Exacto,
1: leyenda.
2: Quiero recordar los que ya estaban haciendo rajación de mí. Cuando yo vengo a Barcelona soy campeón de Champions con Bayern y con Sextete, y vuestro delantero titular era Memphis Depay. Así que callar un poco bocos, pedazo de cabronos. Yo vengo en peor momento posible.
3: Sí.
2: Más agradecimiento falta para mí.
3: Sí, señor.
2: Voy a llevar siempre en el corazón. Ayer fue día de mucha emotivación. Me puse a llorar. También mi mujer Ana, sí, llorando. Porque tiene.
1: ¿Y los nenes?
2: Porque tienen que cambiar la playa Barcelona por aire acondicionado de Arabia. Es golpe muy duro de digerir, hace llorar. Porque Arabia, si pones un salmón en papel de plata en calle, dejas 10 minutos y puedes comer hecho papillón. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terrayuro, me ha dicho Cupertino.
5: Molt bé el Pau, molt bé el Pau.
1: Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou, les explica el Fermín Suárez.
6: Bon dia, sí que el Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts, en una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents. S'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que jugó al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 20-21 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits, i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
1: 19 partits, 19 victòries a casa, eh? El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica, no havia passat mai a la Lliga.
5: Intractable, no parla molt bé de l'equip.
1: I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant, eh? 21 i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, eh? Marcar sí, gols de
3: dos
1: falta.
3: Dos seguits, no ho recordàvem, això.
7: I 10 goles en contra, solo, ostres, en casa.
1: Home, és que Joan és mucho Joan, eh?
7: Sí.
5: Han fet un sal.
1: Lo dejaste bendecido tú en el fútbol base del Español.
5: Dos.
7: Bueno, se bendecía el solo, ¿eh? Sí, sí.
5: Però en fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
1: El del davanter.
5: Exacte.
0: Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta, és molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i tot i així no ha perdut gol, i hem vist sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi ha hagut passos endavant de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig al camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal. Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més jugadors a la causa.
1: Aquesta reflexió crida l'atenció, eh? El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
0: Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar. Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria super ben coberta que no la tenia, té un Eric García que ara és un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
5: És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures, i el que diu l'Àlex, que comparteixo el 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només endavant, sinó a venir Mundial pel mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
1: El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
8: La festa de comiat de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. No s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán. Sí.

0: Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Just, Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opció.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de previ al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem, crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí,
2: no?
3: es necesario sí, que el equipo se construya un equipo bueno, ¿no? Claro. Se construya un equipo con buen liderazgo, claro. Buena salida de balón, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué más?
3: Y sobre todo liderazgo.
1: Ah, pensaba que ibas a hacer una mención.
3: Como yo. No. Ah, pues si quieres.
1: Venga, dale.
3: Hombre, que nosotros... Tú puedes decidir si quieres un buen coche o quieres un Cupra, Litamendi, el motor.
1: Es más que un buen coche, ¿no?
3: Que es más que todavía, es todavía más.
4: Liderazgo.
3: Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León Hybrid, pues vas a Cupra, Litamendi, motor, que te, ahora lo faré en catalán y todo.
2: Ah, ¿qué dios, ahora?
3: Que te dan unidades en stock, no vas en entrega inmediata.
1: Eso es muy importante, lo de la entrega inmediata, pero claro, sí, depende dónde vas a comprar un coche y tardes tres meses.
3: Esperas seis meses, imagínate que tú querés a Julián Álvarez y te lo traen en marzo.
1: Si fichas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues lo mismo, si quieres un coche, lo quieres ya.
3: Y a diferencia de Cupra, unidades no esperen durte a casa con muchas posibilidades, ¿eh? Que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulgues. Cupra Letamendi Motor, que es el teu concesionario Cupra, a Balme, San Mallorca, a Barcelona.
1: ¿Quién Cupra compraría? Ay, ¿quién jugador compraría por la davantera? ¿Quién jugador compraría por la davantera?
4: A mí realmente se me fa difícil escollir un jugador porque tiraría noms que después me tiro bancara y no me agrada.
2: Mai ho hem fet això. Mai ho hem fet això.
4: Vull un perfil baix.
1: Julián, Joao Pedro, Lautaro, són noms que agraden a la direcció.
3: Digue-ho, Jofre,
1: Blaovic, que és el que t'agrada tu perquè arriba gratis.
3: Digue-ho,
2: Jofre. Ve vestit del que vol.
4: Saps per què? Perquè ahir parlàvem, per exemple, de Joao Pedro. Em sembla un dineral que no dic que és llançat.
1: No t'enrotllis, digues la teva aposta, que no és Blaovic, ara hi he caigut.
2: Sí,
1: no
2: sí.
1: És Blaovic.
2: No, va vestit, que
1: va vestit de jugador del Villarreal.
4: A mi m'agrada molt.
5: Samu Chicuete?
1: No,
2: este era el de l'any passat.
4: Mikautadze,
1: que si deis la pedrada amb el Bermúdez.
3: Pim!
2: Fan pinça.
4: Un tio ràpid, que té gol.
5: Pero a ver si el delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
4: Pero que si ve a rebre después hasta arriba al área, ¿no?
5: Sí.
3: Porque en estación ya estoy yo.
5: Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
4: Porque no tienes un delante que tú fácil. Es que si
5: bueno, hay, yo ¿sabes? No, porque les hace el tercer hombre, hace el apoyo, Lewandowski te lo ha hecho, cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara, y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
4: ¿Lewandowski tú ha fet?
5: Sí, por supuesto, siempre.
4: Yo a mí Lewandowski me ha dicho
5: Harry Kane, creo que
1: Harry Kane, ¿tú, eh?
5: Por supuesto.
4: A ver, sí podemos dejar Harry Kane. Yo fui a Harry Kane.
5: No, tú nunca has dicho Harry Kane, ¿eh?
4: ¡Pero
2: apa!
5: ¿Qué dices? ¿Alguna vez en esta
2: noche
5: Harry Kane?
2: No sé.
4: Pero flaqué, pero que un poti que no. Si voy a decir 50 vegades Harry Kane, que es el nuevo
2: suyo. El Moïm ha mirat raro.
1: Es que Jofre ara té por del que surti a xarxes, del que tituli la Núria, perquè clar, pot quedar un Moisés, Harry Kane, Jofre Mikautadze.
4: Clar, clar. Ah, si podem anar per Harry Kane...
2: Però quant costaria Mikautadze?
4: No sé.
6: Home, seria el més econòmic.
2: Un valor de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
4: Pues 20, posa'm 20.
6: A veure, a mi em sembla que el davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamine va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
1: Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamine, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
4: No,
6: algú sí. Que pot decidir, no?
4: Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamine a curt termini jugarà dins...
6: No.
4: I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
6: Segurament, això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo a Lamine encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar, és a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamine pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián, la meva pedrada, abans de que es lesionés era aquí Tiqué. Que a mi em sembla brutal. Però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
4: Si et gastes molts diners...
5: Jo crec que l'altra posició, que nunca se habla, i bueno... Este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central del Barça...
4: Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta. Si surt algun, potser encara més, que estaria bé.
3: ¿De qué estás hablando?
4: Però,
3: no me toques la nariz.
4: No,
5: però lateral derecho.
4: Aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamine amb més llibertat que va dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí, Harry Kane, és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb vulgui.
1: Va, se diu el vostre lloc un moment a l'Anna Palet, també al Xavi Seixó, que Flaqui hem d'endreçar la resta. Venga, de la qualitat.
7: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Anna Palet, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Flaqui.
2: Va ser un diumenge de comiats a la Lliga.
8: Com el d'Antoine Griezmann amb l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, equip on va arribar l'any 2014, fins ara amb una etapa al Barça enmig de la qual es van recordar en el discurs cap a l'afició.
9: Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven. Hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
8: També comiat d'Ernesto Valverde amb l'Atlètic Club de Bilbao després de fins a 3 etapes diferents dirigint l'equip. De moment, Valverde ha descartat entrenar la temporada vinent.
2: 28 anys tenia Griezmann quan va venir Barça, eh? Courtois converteix...
1: Què has volgut dir amb això, Flaqui?
2: Que no era tan jove.
1: Ah, vale.
2: Courtois es converteix en copropietari de l'Extremadura.
8: L'Extremadura ha anunciat l'entrada del fons d'inversió Nextplay, fundat per Thibaut Courtois, com a part dels accionistes del club. L'operació s'ha treballat durant un any i coincideix amb l'ascens a primera federació del club.
2: El Barça, campió de la Copa de la Reina.
8: I amb aquest ja ha guanyat 3 dels 4 títols de la temporada. Avui l'equip descansa i a partir de demà comença a preparar la final de la Champions de dissabte contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Per cert, Aitana Bonmatí només va jugar un quart d'hora de la final de la Copa, ho vam explicar a Carrusel, tot i que el peroné d'Aitana Bonmatí ha quedat ben fixat. La futbolista sent dolor a la zona de la lesió. És conscient Aitana que aquest estiu haurà de centrar-se en resoldre aquests dolors. Ella vol ser titular dissabte, però la suplència a la Copa ja és una declaració d'intencions de Pere Romeu.
1: Recordem que estem en setmana Champions, sí. Dissabte la final a Oslo, Barça, Olympique de Lió. Demà una jugadora de l'Olympique de Lió estarà al que t'hi jugues.
8: I una del Barça, ja t'ho avanço també.
1: Ja l'has tancat també.
8: Hi ha una del Barça també
1: tancada. No pares de treballar, Anna Palet. I demà una jugadora del Barça i una del Lió.
8: Sí,
1: la del Barça l'acabes de tancar ara mateix.
8: Sí.
1: Perfecte.
8: Uns minuts abans de començar el que t'hi jugues. Llàstima que no les puguem creuar, però tindrem doble protagonista demà.
2: Caram, quin cartell en setmana Champions. Xavi Seixó, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: En bàsquet, victòries de Barça i Penya.
10: Doncs sí, dues jornades per al final de la fase regular. El Barça encara pot ser segon després de la victòria al camp del Tenerife, amb un gran partit, recordem, de Juan i Marcos. Mentre tant, la penya amb un gran Ricky Rubio va guanyar la pista del Madrid i es consolida a la sisena posició. Lleida, aconsegueix la salvació i ensopegada important del Morabanc Andorra davant un rival directe com és el Burgos. Els andorrans tenen cada vegada més difícil la salvació. De dissabte, victòria del Baxi Manresa i derrota del Girona. Els dos estan en zona tranquil·la. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona acaba d'anunciar la renovació de Roberto Íñiguez.
1: Després, a la segona hora del que t'hi jugues, ho ampliarem. Però ara que parles de bàsquet, Xavi, jo entenc que a les portes de la jubilació com estàs, a poques setmanes ja per enviar-nos a tots a prendre pel sac, deus pensar, menys mal que marxo ja, perquè això del Barça de bàsquet...
11: Oh. Quina mandra. No, no, ho dic així de clar, és que és tremendo. És una darrere l'altra.
1: Vull dir, però què està passant?
11: No, no sé, ara després ho ampliem amb més tranquil·litat, però jo crec que si algú fes un guió d'aquells de Hollywood de coses que poden passar en un club, doncs encertaria les més enrevessades. És a dir, després de dos anys sense títol, semblava que ara començava un projecte de Xavi Pasqual amb bons jugadors, tal i qual, i ara resulta que si no hi ha un canvi de guió, que jo no el descarto, Pasqual marxarà.
1: Tu encara ets escèptic, eh? Tot i que surt ja a molts llocs que acabarà marxant a final de temporada, com que hi ha la porta pel mig, encara ets escèptic.
11: És que són amics personals, la porta i Xavi Pasqual. Aleshores, la porta és capaç de tot. Capaç d'oferir-li Michael Jordan en aquest moment, no? Vull dir, clar, és que... No sé, no? M'entens? Vull dir, sembla que la decisió està presa, però, en fi, posem un asterisc, per si un cas.
1: Aquest no l'he vist venir. T'imagines, reunió a la porta de Xavi Pasqual i li diu que fitxarà Michael Jordan.
2: Michael.
1: Bueno. Seria un giro de guió tremendo, eh? És que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia que Xavi Pasqual tenia cita dia i hora per una reunió amb gent del club i no es va presentar ningú.
11: Sí. Bueno, és que pensa que el directiu responsable és Cisco Pujol.
1: Perquè Josep Pujol ja està revelat. Sí, relevat.
11: Sí, bueno, revelat i relevat, les dues coses. Vull dir, va aprofitar que el
1: Pisuerga... Clar, però és que Cisco Pujol, de fet, no sé si pot prendre possessió com a tal fins a l'1 de juliol, no? Perquè forma part de la... No?
11: Està ja com una manera interina, però jo és que encara no, la veu que té, no sé la veu que té, Cisco Pujol. No. Està allà, però, en fi, no sé.
1: Ara, la segona hora ho ampliarem, però la història està en que Xavi Pasqual, que té contracte amb el Barça i en principi hauria de ser l'entrenador la propera temporada, ha rebut una oferta de Dubai i fa la sensació de que comença a pensar en marxar.
2: Davant les coses incomplertes del Barça, doncs sembla que estudiaria aquesta oferta. Després ho ampliem. I tanquem amb motor, Anna, Àlex Palou, pole en les 500 milles d'Indianàpolis.
8: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor defensa títol com a vigent campió, sortint des de la primera posició. Les 500 milles es disputen aquest diumenge dia 24 i encara amb motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, victòria de Di Gian Antonio en una cursa accidentada. La pitjor part se la va endur Àlex Márquez, que ja ha estat operat aquesta nit de la fractura a la clavícula i a una vèrtebra del coll.
7: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Marcos. ¿On ens portes?
12: Bueno, a Portugal.
1: Parla de Mourinho.
12: A Mourinho, evidentemente. En Portugal solo se habla de esto. ¿Por qué? Porque te quieres ir, ¿no? ¿O no? No te
13: bueno, depèn.
2: Això vol dir que he imitat molt bé Mourinho, perquè ha parlat amb Marcos López, eh?
13: Sí, sí. Depèn.
1: Sí, perquè la imitació ha estat del Flac, ja, no del Bermúdez.
2: Todo depèn. Encara...
13: Depende.
2: Però aquí m'he frenat, ja no m'he atrevit a més.
13: Puedes decir más cosas, si quieres.
2: No.
12: Vale, continuo.
13: Puedes decir quién es Pedro León. ¿Quién es Zidane o es Maradona? Si ahora veía venir y más Antoine lo van a tratar como si fuese Garrincha.
12: ¿Quién es Antomeana?
13: ¿Quién es Antomeana? No sé. No veo la luz del sol cuando estoy ahí.
12: El diario Abola explica las claves de la oferta de renovación. Insisto, la oferta de renovación que le ha planteado el Benfica al técnico. El vínculo termina en el 2027, pero según este diario prevé la extensión por un año, ampliando incluso la posibilidad a otra temporada. O sea, le está ofreciendo hasta 2029 en caso de que fueran cumplidos los objetivos relativos a títulos. En este caso lo tiene fácil, porque Mourinho no ha ganado nada, ni tan siquiera ha entrado en la Champions. El Récord, otro diario deportivo de Portugal, va en la dirección contraria. Decisiones a la vista. Mourinho camino del Madrid, con contrato de dos temporadas a la espera. Y los plazos, vuelvo a Bola, dice que no son casuales, porque se va a anunciar la próxima semana. Es cuando el Madrid de Arbeloa se ha despedido de la Liga y Florentino, si no tiene rival en estas elecciones express que se ha organizado, pueda ya definitivamente oficializar su viaje hacia el pasado.
1: Ahora, el que publiquen a Portugal avui son los detalles de la oferta de renovación que el Benfica correcto le ofrece a Mourinho, al diario Abola. Sí, sí. O sea, allá presionen para que Mourinho se quede.
12: Correcto.
1: Per cert, dimecres, que t'hi jugues especial, sí, des de l'hotel Melià Sitges de Sitges, al costat del port d'Aiguadols, si voleu venir, som un munt de gent ja, si voleu venir, a la pàgina web de la Cadena Ser us podeu descarregar la invitació i si ho preferiu ens envieu un missatge al WhatsApp del que t'hi jugues, 606-32-7211, 606-32-7211, i ens poseu quanta gent vindreu. a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, de Sitges. Sitges, per viure un programa que serà històric, sí, per celebrar la publicació del llibre Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, i també l'aniversari de la primera Copa d'Europa. És 20 de maig, dimecres vinent, tindrem el trofeu, tindrem la Copa d'Europa a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, tindrem moltes persones del Dream Team i tindrem alguna sorpresa que descobrireu quan arribeu a l'auditori.
3: Ai, ai, ai. I no serà, no és cosa menor, dicho de otra forma, és cosa major.
1: Sí, és casa major.
3: És casa major.
1: És casa major. Casa major. 6-6-32-72-11, si voleu venir, dimecres vinent a les 12 del migdia, que t'hi jugues especial, a l'hotel Melià Sitges, o us descarregueu la invitació a la pàgina web de la cadena SER. El Marcos, entre altres, hi serà.
2: Sí, sí.
13: Va estar? Pues ja li diré coses.
11: I avui, si em permeteu, escombraré una mica cap a casa, perquè dissabte es va fer a Badalona un homenatge a Miquel Àngel Forniés. Ho va organitzar la plataforma Juguem a Bàsquet, que té com a objectiu recuperar les pistes de bàsquet que es troben en mal estat a la ciutat. En aquest cas, la pista més cèntrica de la ciutat, la dels Pares Carmelites, porta des d'aquest dissabte el nom del fotoperiodista. A l'acte no hi va faltar ningú del món del bàsquet badaloní. Miqui Forniés va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA, té un fons de fotos impressionant i, a més, durant molts anys va ser el responsable de premsa de la penya. Homenatge més que merescut a Miquel Àngel Forniés.
1: Molt gran.
11: Molt gran.
1: El Miqui. Sí, gràcies, Xavi. 12:54.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
14: On Our Media Channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba Que T'hi Jugues.
1: Al YouTube del Que T'hi Jugues, també el de Carrusel i el del diari Es, teniu disponible el bar que hem obert avui, abans del Que T'hi Jugues, a les 11 del matí. El bar l'hem obert avui i el tornarem a obrir dijous vinent. Núria, més enllà d'això?
15: A Instagram sí que tenim sorteig, i és sorteig important, perquè clar, divendres vam tenir el Que T'hi Jugues a Fermín López, que va dir això durant l'entrevista que li vam fer.
16: I una promesa per acabar, si el guanyes a la Champions amb el Barça.
17: El que diguin els comentaris. Bona, coses que pugui fer, no. Vale,
15: va. Això va dir Fermín, que ell no volia fer la promesa, sinó que faria el que diguessin els comentaris. Doncs sí, que tenim sorteig a Instagram, @quetijugues. La gent ha de fer dos passos, ens ha de seguir i ha de comentar una promesa perquè Fermín faci si el Barça guanya la Champions.
1: Ha de llançar la seva idea.
15: Correcte, ja en tenim unes quantes. Si fan aquests dos passos, sí que sortejarem una samarreta firmada per Fermín. Oh. El vídeo que hi ha a Instagram...
1: És la
15: gent...
1: samarreta dels campions,
15: Sí, de fet, el vídeo d'Instagram sí que la gent pot veure com el Fermín firma aquesta samarreta i deixar els comentaris i seguir-nos. Ja n'hi ha uns quants, vaig a dir que n'hi ha de molt divertits, sí que de molt originals. Mira, per exemple, hi ha un oient que diu que Fermín el convidi a fer un tour per les instal·lacions del Barça. I que Fermín sigui el guia. Per tant, mira, ja que fa una promesa, la fa bé. Per exemple, el Gonzalo diu banyar-se a la platja a l'hivern, el Jordi pujar a Montserrat, un altre diu fer un ball amb el Lamin i el Caçador. Hi ha moltes propostes, sí que ja comencen a haver-hi molts comentaris, i els passos són seguir-nos @quetijugues
1: a Instagram
15: i comentar aquesta publicació amb una promesa pel Fermín.
1: Dijous donarem el nom del guanyador o guanyadora i totes les idees li traslladarem a Fermín per a que triï la que més li agradi, i si el Barça guanya algun dia la Champions, compleixi la seva promesa. La samarreta firmada la teniu per veure-la a l'Instagram del Que T'hi Jugues. 6-6-32-72-11, què diuen els oients?
3: Doncs mira, comencem pel Miquel i el tema dels fitxatges.
18: Ai, culos. Ara és el moment d'estar con la caña y atento para pescar. El delantero del que baje a segunda, ya sea Osasuna o Mallorca, no les va a ir bien la ficha, así que ficharle o a Budimir o a Muriqi. Hace falta un delantero tanque que domine el juego aéreo en el área. Y luego, el Chelsea, por ejemplo, no está en Europa, podías repescar a Marco Curella o cualquier joven promesa de estas que no se sepa nada del Mundial.
1: Caram, coses... sí que ho té clar, aquest oient.
3: I per últim, una mica de coses que couen, com per exemple quan el Flaqui diu que 28 anys, no sé quantos...
19: Pots marxar d'un equip com un senyor, com ha fet en Lewandowski, amb un homenatge amb molt sentit i emocionant, o pots marxar com un ressentit, com el Griezmann, dient que el perdonin perquè ha vingut al Barça. Mira, va quedar tan lleig que bueno, ja s'ho trobarà.
1: Però el comiat de Griezmann d'ahir va ser bonic.
2: Sí.
1: O era el pal cap a tu, Flaqui, d'aquesta oient? Deixo dos minuts per reflexionar.
20: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
21: Amb aquesta samarreta Fundació Repsol em sento com un esportista professional.
22: Vols aconseguir equipacions personalitzades pel teu equip de futbol, bàsquet o voleibol? A Fundació Repsol impulsem l'esport entre els més petits, fomentant l'esforç i el treball en equip. Informa-te'n a fundacionrepsol.com. Fundació Repsol.
23: Activa la teva energia.
24: A Reus, la salut té un nou referent. Clínica Alomar.
25: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
26: TAC cardíac únic a la província. PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
25: Clínica Alomar, Reus.
27: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
28: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
29: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y La Fira de Reus. Informe.

0: Juan Manuel Moreno insiste en gobernar en solitario en Andalucía. A su llegada a Génova, entre aplausos, el ganador de las elecciones, que va a depender de Vox al quedarse a 2 escaños de la mayoría absoluta, ha explicado que todavía no ha iniciado las conversaciones con la extrema derecha, pero ha apelado a lo sensato, ha dicho, tras su contundente victoria. En la sede del PP está Joan Gimeno. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo sensato, cree Juanma Moreno, es un gobierno del PP en solitario porque el resultado es lo suficientemente contundente. No tendría sentido, dice Moreno, que Vox buscara sillones, ya que él, asegura, ha conseguido una mayoría que califica de solvente. Preguntado por la prioridad nacional que exige la ultraderecha, Juanma Moreno responde así.
2: Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
1: Asegura Moreno que todavía no ha habido ningún contacto con Vox tras los resultados de ayer y, preguntado por una hipotética repetición electoral, dice que sería el último de los recursos.
0: Por el momento, Vox sigue sin aclarar si va a querer entrar o no en el futuro gobierno andaluz. El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, está diciendo que van a actuar con responsabilidad, con humildad y con proporcionalidad y que van a negociar medidas.
3: Yo estoy convencido, y nosotros en primera persona, ya se lo puedo decir, vamos a actuar con mucha humildad, con mucha responsabilidad y conscientes de la proporcionalidad. Quiero creer, y no tengo duda, que así va a actuar el Partido Popular, porque aquí, por encima de todo, está el interés de los andaluces. Y a partir de ahí, como le he dicho, pues conscientes de la proporcionalidad, pues vamos a impulsar los cambios que consideremos oportunos y que muchos de ustedes ya conocen, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, y que no vamos a descubrir nada nuevo.
0: Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha hecho esta crítica velada a la dirección nacional de su partido después de que en Andalucía el PSOE haya caído a su suelo histórico con 28 escaños.
4: Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección. Y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
0: Por su parte, Yolanda Díaz, cuyo partido Sumar ha ido en la coalición por Andalucía, que se ha quedado con los mismos escaños que tenía y ha sido sorpasada por Adelante Andalucía, acaba de hablar del fracaso del Partido Popular por no obtener la mayoría absoluta.
5: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora, de nuevo, el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Génova.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
8: Ostres.
7: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
8: Uf.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
10: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
11: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
11: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
12: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
13: Dale, José. Venga, va. Una nana Camila,
14: podría dormir. Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
15: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
16: Una i quatre, Flaqui.
17: El que t'hi jugues, ens divertim.
18: Esto lo hago para divertirme, para divertirme,
8: para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
16: I al tanto que avui el Seisó va a dues mans.
17: Sí, sí, sí, sí. Doncs sí, sí, sí, perquè avui m'emporto dues coses al voltant del Gran Premi de Motos ahir a Montmeló. En primer lloc, la decisió de continuar la cursa després de dues banderes vermelles i de l'accident d'Àlex Márquez i Johan Zarco. Hi ha moltes opinions al voltant de si era necessari continuar després de l'esgarrifós accident de Márquez, amb la meitat de cursa ja disputada. I la segona qüestió, per mi encara més greu, el diari El Mundo va publicar una foto d'Àlex Márquez inconscient damunt la gespa. El mateix equip de l'Àlex, Gresini Racing, va fer un tuit per denunciar la manca de respecte envers el pilot. Sembla, això ho dic jo, que tot s'hi val. Sens dubte, el gran premi de MotoGP més accidentat dels que s'han fet a Montmeló.
16: D'aquí una estona també ens interessarem per la salut d'Àlex Márquez, que afortunadament ha quedat en un ensurt, l'han hagut d'operar, però dintre de la gravetat, òbviament, no és res que ens hagi de preocupar. L'accident va ser terrorífic, el d'Àlex Márquez ahir al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló. És la 1:06, per cert, ho he explicat al bar, Flaqui, però com que el que t'hi jugues també s'emet en vídeo, que sàpiguin els oients la samarreta que porto és un regal de l'Adrià Soldevila, que ha actuat aquest cap de setmana a Mallorca, amb Balena, i a Mallorca hi ha una llibreria molt famosa, molt coneguda, que es diu Rata. Té unes samarretes, una de les quals el Soldevila m'ha regalat, se n'ha comprat una altra per a ell, i és la reivindicació de la cultura, perquè en aquesta llibreria diuen que si hi hagués un apocalipsi i el món s'acabés, l'últim que s'extingiria serien les rates i la cultura. Per això es diu Rata, la llibreria aquesta tan coneguda de Mallorca.
18: Ben trobat, bona troballa.
16: Aviam, Moisés, ens ho has avisat, vam tractar de boig, i al final resulta que arribem a l'última jornada amb l'Espanyol salvat i amb encara possibilitats, oi Helena, de classificar-se per Europa. Difícil, però no impossible.
19: Sí, són reals, molt mínimes, perquè ha d'haver-hi una carambola de resultats, però la reacció de l'Espanyol ha estat immillorable. Sí que en 5 dies han capgirat una ratxa de 5 mesos gairebé sense victòria. Com et pots imaginar, arribant a l'última jornada amb aquestes mínimes opcions de poder-se classificar per a la Conference League, ahir els jugadors van fer festa grossa al Sadar.
20: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
19: Felicitat molt gran, deia Manolo, que va ser mantejat pels seus jugadors al terreny de joc, també per un Carlos Romero, que ahir va marcar el seu 6è gol a la Lliga, tercer màxim golejador de l'equip, el que li queda només un partit a l'Espanyol, tornarà a Villarreal, feia autocrítica a Carlos Romero i es disculpava amb el tècnic.
21: L'hemos pasado fatal, creo que desde aquí, pues, darle un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores, al final los que jugamos somos nosotros.
19: Aquesta salvació renova automàticament a Manolo González, diu el tècnic de l'Espanyol que ell se sent amb forces per seguir.
20: Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant. I jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant.
19: Veurem quins són els plans de Monchi, si opta per la continuïtat de Manolo, per la seva connexió amb l'afició, amb el vestidor, per una figura que respira espanyolisme o si, pel contrari, prefereix un canvi a la banqueta. I veurem també, sí que serà la clau, jo crec, quina serà la inversió del president Alan Pace en aquest mercat de fitxatges, per la que serà la temporada número 90 a primera de l'Espanyol. Com ahir a la gespa del Sadar s'encarregava de recordar Omar El Hilali.
22: Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
16: Ja va explicar el Gonzalo Álvarez que a Monchi li agrada Pepe Bordalás del Getafe i a la prèvia de l'últim partit Bordalás va reconèixer que tot estava obert i que tot podia passar. Ara mateix l'Espanyol és 11, 45 punts, és difícil que es pugui classificar per a Conference, però no impossible. Què ha de passar?
19: Ha d'haver-hi un empat entre quatre equips, és a dir, ha de guanyar l'Espanyol, el Getafe hauria de perdre el seu partit, València i Rayo no haurien de guanyar el seu i Athletic Club hauria de guanyar, perquè si hi ha un quàdruple empat entre aquests equips a 48 punts, l'Espanyol d'aquesta combinació seria qui aniria a la Conference.
16: És complicat, molt difícil, però l'Espanyol ja està salvat i a l'última jornada, a casa contra la Real Societat, encara pot somiar amb Europa, Moisés.
1: Gente de poca fe. La última vez que fuimos a Europa fue algo así también.
16: Una carambola
1: con Rubi, que nadie se esperaba, ya es la última jornada y todo el mundo allí, oye, que no tenemos clasificado para Europa. Pues venga, pues puede ser. Lo que está claro es que no era normal los 18 partidos sin perder. Ayer se vio otro Español, o sea, ayer después
16: de la
1: victoria contra el Athletic en casa.
16: Es la constatación de que el fútbol te molde estat d'ànim.
1: Bueno, totalmente, sí.
2: A mí, digas.
1: No,
2: que m'agradaria que s'eliminés d'una vegada per totes lo de demanar perdó constantment, perquè perd valor. Perquè li demane perdó Romero a l'entrenador, que passa que ha fet alguna cosa malament, és a dir, aquí han patit tots, però ho dic amb totes, perquè ahir el Mallorca demanaven perdó, ara, o sigui, estàs veient que la gent demana perdó per quedar bé cap a afició, cap a no sé qui, no s'ha de demanar perdó per res, vull dir, aquí tothom ha patit i ets els que més.
1: S'ha de pedir perdó quan tu... no has hecho tu trabajo o crees que no has dado todo lo máximo que has podido dar. Yo estoy con Jofra, que si tú das lo máximo, no hay que pedir perdón.
16: Pero puedes pedir perdón porque te salga ser empático con la gente, ¿no? Y porque te dé pena no haber conseguido el objetivo.
1: Sí, o si no, yo lo entiendo de Romero, es porque han hecho sufrir mucho a Manolo, se le veía el otro día, ¿no?, cuando estaba llorando. Imagino pues que yo creo que Manolo al final ha tenido muy buena conexión con el vestuario. Yo conozco gente del vestuario y bueno, creo que él ha tenido esa conexión, que es importante también para sacar las cosas adelante, ¿no? Ahora se hablará del efecto Monchi también, porque Monchi ha venido desde que ha venido él.
2: Ha sido la causa.
1: Nunca se sabe, en el fútbol hay tanto ruido y hay tanto análisis ahí que se hace, pues que luego no sabes cuál es la verdad, pero...
16: ¿Tú mantendrías a Manolo González de entrenador?
1: Bueno, yo siempre digo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, en junio, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que tiene esa conexión con el equipo. Hay que recordar que esta plantilla ha estado este año sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son Joan García, Puado, que no ha jugado prácticamente, y para mí Cumbula, el central que se fue a Mallorca, que no ha jugado nada este año. Y con una plantilla que decíamos que era limitada, bueno, pues está salvado. Es verdad que ha habido una primera vuelta descomunal y una segunda vuelta desastrosa. Y la gente que está ahí dentro es la que tiene que tomar responsabilidades y analizar lo que está pasando. O sea, ellos saben, la gente que está dentro, lo que no la gente de fuera.
16: Podemos dar nuestra opinión. No vols mullar.
1: Sí, yo he dicho que Manolo me ha gustado el equipo, cómo ha trabajado, cómo ha estado desde el día de Levante hasta el día del Athletic de Bilbao. No me gusta el equipo, se le veía temeroso, pero el otro día ha vuelto a dar una imagen
16: buena. Por tanto,
1: que decía lo que tienen que decidir. Vale, pero a mí Manolo me ha gustado.
2: Yo a mí me agradaría que seguís, pero una cuestión personal, creo que es un tío que me temo el guanyat. Diria que no seguirà, em sembla que la decisió ja està presa, que no segueixi.
16: Tu voldries que seguís, però creus que no ho farà.
2: Exacte.
3: A veure, jo tinc dubtes i sóc dels que penso que quan hi ha dubtes sempre sóc partidari de la continuïtat. És a dir, quan tu no tens molt clar que s'acaba el projecte, que vols començar un projecte nou, per tant, jo, per mi, hauria de continuar. A no ser que hem de saber quin projecte vol fer l'Espanyol de l'Ampeix. És a dir, si el que vol és invertir molt, pujar dos graons... portar jugadors de renom, jo crec que aquí doncs també caldria un canvi a la banqueta, però si la línia és la mateixa, crec que l'Espanyol no trobarà ningú millor.
23: Jo he salvat l'Espanyol, a mi deixeu-me en pau. Si em voleu fotre al carrer, em foteu al carrer, però me lo decís ja, o sea, sin tocar los huevos. A mi, si m'heu de fotre fora, em foteu fora, si voleu que segueixo, lo que queráis. Jo he salvat a l'Espanyol 2 anys,
1: Tu fíjate que és
2: aquesta energia 100%, eh? O sigui, és que
23: el tio fa bé, tu. Us heu equivocat amb el meu nom. Us heu equivocat amb les estadístiques. Tot el dia coses males. Tot que si soy el peor entrenador del mundo. Bueno, pues l'Espanyol s'ha salvat 2 anys seguits porque estaba Manolo González.
24: Puta. Bien. Estoy como un toro.
23: Mira, he posat
2: tots colors.
1: Alex comenta que si se ficha o no se ficha y tal, pero el entrenador que está ahí no está ahí rifándose, ¿no? Que es Bordalás.
2: Sonan,
1: yo en Formentera lo vi este verano y fui a saludarle. Le dije, digo, hola, mister, digo, jugué en Girona contra ti. os eliminamos con
16: Así, se lo dijiste.
1: Sí, sí, sí.
16: ¿Te si reconoció él?
1: Yo creo que él dice que sí, pero yo creo que no. Y él, sin decirle nada, me dijo, ya el Presi que ya va a vender jugadores, está a ver la plantilla que nos queda, porque así intentaremos competir. Ya, pero estaba ya llorando ya desde buena. Y mira, y está a punto de meter al equipo en Europa. O sea, sí, que al final Bordalás también es un entrenador que si no hay inversión, saca muchas cosas.
16: Sí,
1: ¿no?
16: Sí. De hecho, no la saca no, mejor si no hay inversión que cuando la hay. Sí. ¿No? Porque la
2: sala está para Valencia. Entre Bordalás i Manolo.
23: Lo que tu diguis.
0: Puc tirar-li una baldata al Moi que em fan arribar?
16: Sí.
1: Jo tiraré altra luego, eh?
0: Ha dit l'Helena a la seva crònica que l'Espanyol va celebrar a la gespa del Salar la permanència. I Osasuna encara no està salvat. Hi ha qui es pregunta si això sí que es podia celebrar.
16: Que Flaqui es malo.
0: No és meva, però m'han demanat que no digui...
1: És bona pregunta. Cuando no hay una rivalidad,
16: ah,
1: o sea, a lo mejor no es una falta de respeto. Yo creo que si Osasuna pide oye, por favor, respeto y tal, yo creo que no tenía ningún problema en hacerlo. También yo te podía tirar otra maldad.
0: A ver.
16: Espera, que me aparto.
1: El Girona que está ahí.
0: Pero esa ventanilla es para Nil y Nuria.
1: Girona que está ahí en el meollo. Yo creo que el Barça también el otro día en campo del Alavés podía haber hecho un flaco favor ganando al Alavés.
0: Sí, però ja dije que...
16: No, és que l'Alavés final... se salve gràcies a que guanye a un Barça que ja ha aconseguit el seu objectiu i a un Oviedo que ja no pot fer res perquè ha baixat de categoria. Són els dos últims partits de l'Alavés, els dos ha guanyat per 1-0 i salvat.
0: Però jo insisteixo, i ho deia l'altre dia i algú es va enfadar amb mi, quan un baixa per demèrits propis, no perquè el deixin de fer els altres. O sigui, si vostè baixa a la finestreta de les errades pròpies.
1: ¿Cuántos partidos el Barça se ha quedado sin chutar a puerta esta temporada?
0: Va guanyes la Lliga diumenge, fas la rua dilluns, jugues dimecres, jo entenc que el Barça tingués un puntet de distensió.
1: Sí, jo també.
0: No crec que el Girona pugui, l'Espanyol ja no, però no crec que ningú pugui... És que hem baixat per culpar el Barça, que es va deixar guanyar el camp de l'Alavés.
16: Deia que la realitat és que la victòria aquesta que comenta el Moi de l'Alavés, unida amb diversos altres resultats, fan que la situació al Girona sigui extremadament complicada. Té la part positiva, que depèn de si mateix i juga a casa. Girona-Elx, si el Girona guanya, se salva. Té la part negativa, que només li val guanyar.
0: Sí,
16: si empata o perd, el Girona se'n va a segona. Àlex Luna, què tal, com estàs?
4: Hola, sí, que hola, companys, bon dia. El millor, sí, depèn de si mateix. El pitjor és que també depèn de si mateix.
1: No em trenguis a mi les bromes.
16: Sí, que tenim un gag del mig.
1: Anava a fer jo un gag.
16: És que l'Àlex sabés molt de la broma, tot i que allà s'ha de posar bona cara al mateix. Aviam, primer, per situar, per requadrar, el Girona va tornar a perdre 1-0 contra l'Atlético de Madrid, gol de Lukman, i porta 7 jornades sense guanyar, eh? 7 jornades sense guanyar.
4: Sí, i el més preocupant és que en els dos últims partits contra la Real i contra l'Atlético són 54 xuts i només un gol a favor. Us dono una dada que vaig estar mirant fa un mes i que es tornarà a complir, a excepció de la temporada de Champions del Girona, que serà irrepetible, a la vista està, és que de totes les temporades que l'equip ha estat a primera divisió, en les últimes 7 jornades de Lliga no ha guanyat mai més de 2 partits. I es torna a complir i mai ha millorat la posició en la classificació en les últimes 7 jornades. Per tant, situació límit. El Girona, que només li val guanyar contra l'Elx, es pot mirar com una nova oportunitat, no?, de revenja després d'aquella final per l'ascens a primera divisió que va acabar amb aquell gol de Pere Milla. Així ho veia Mitchell al final del partit.
5: El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos, y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
4: Jo espero que no hi hagi nervis, ara també us dic que a vegades quan no estàs nerviós vol dir que no estàs tan implicat, no? A mi m'han dit això sempre.
0: Serà setmana de nervis, serà.
16: Home, i tant.
0: Fuma, és que...
16: Dissabte,
1: Eso es la
16: Girona Elx.
1: Dissabte, la tensión.
16: Dissabte a les 9 de la nit.
4: Sí, senyor.
1: Però que jo crec que els nervis tenen que intentar que sea tensión, però esa tensión que no se convierta en nerviosismo, no?
2: Que te enconxeixi la cama, no?
1: Sí, exacte.
24: Però és que són... S'equilibre és que
1: difícil,
24: per als que no sé si heu jugat partits així, però és que són... És que s'ho has cagat.
2: Arriba l'última jornada.
24: S'ho has cagat.
2: És el pitjor.
3: però vaja,
0: va, va, no, també estarà cagat l'Elx.
3: No, no, està clar, està clar. Per això serà molt important.
2: I més
3: hi,
2: que el Girona.
3: Hi ha un punt a favor per al Girona. Jo crec que hem de confiar i crec que Mitchell aquest tipus de coses les gestiona molt bé. Recordo l'any que fan l'ascens, que la tornada a Tenerife ells van amb inferioritat al marcador i durant tota la setmana Mitchell transmet molta confiança i es veu clarament un Girona molt superior anímicament al Tenerife. Jo confio en aquesta gestió de Mitchell.
16: Jugaràs Tuani? Que és la clau. Si jugaràs Tuani o no jugaràs Tuani.
0: Una estona, segur.
4: Jo dubto que entreni o entrenarà molt poc. El que sí que sabem és que s'haurà d'infiltrar, estan a l'espera, no, de com li afecten en aquestes properes hores les infiltracions, perquè en el moment doncs, es pot trobar molt bé, però les properes hores sempre són claus perquè és quan tornen a aparèixer les molèsties. També estem pendents d'Alejandro Francés, que estava sent un fix a les últimes jornades, que va mostrar un bon nivell i que ahir va marxar plorant, desconsolat amb els seus companys intentant abraçar-lo o consolar-lo d'alguna manera. No hi ha proves perquè hem d'esperar que baixi la inflamació i estan pendents de saber què pot tenir i si pot jugar, perquè si no tornaria Blin, que és veritat que guanyes molt en sortida de pilota, ho sabran els experts que teniu a la taula, però és veritat que també tirant enrere doncs perds i a nivell de capacitat defensiva jo crec que es perd.
16: El Girona juga la salvació a casa, a Montilivi, dissabte a les 9, evidentment amb retransmissió al Carrusel i també al Que t'hi jugues Barça, perquè serà macrojornada. Si guanya, salvat, si empata o perd, a segona, eh? I pendents de Francesc i d'Estuani, que està lesionat i farà 40 anys, Estuani sí, sí. Farà 40 anys al mes d'octubre.
4: Sí, senyor. Sí, sí, i tothom li resarà, o sigui, és la gran esperança perquè, clar, el Girona juga sense nou i s'ha demostrat que sense nou deixes de fer el més important, que és el futbol, més enllà de les sensacions i de que l'equip tingui ànima, que és el gol, i si no fas gols està complicada aquesta permanència a primera divisió, sobretot perquè el Girona no té un projecte capaç d'assumir-se a segona.
16: Gràcies, Àlex. L'estadística que ha donat crec que té una part negativa, òbviament, però una positiva, que és que el Girona té ocasions de gol que no fa, però almenys les té.
2: Sí, però són moltes, i en aquesta dinàmica de resultats i de falta d'encert, arribar al partit determinant com arribes, doncs no són bones notícies. Bé, és una setmana complicada de gestionar, però esperem que diumenge la cosa hagi...
16: Dissabte.
4: Serà dissabte.
2: I diumenge estarem ja contents, això ho deia, no?
16: Que hagi baixat, no, de dissabte.
0: De ressaca, no?
6: És una final, que, sí. Final.
0: Sí, sí.
6: Com dieu aquí els catalans, no tinc por, aunque que també dieu aquí, estic una mica cagat. Sí. La gran notícia, com ha dit l'Àlex, és que depenem de nosaltres mateixos. La pitjor notícia... és que depenem de nosaltres mateixos.
16: Com també ha dit l'Àlex.
6: Efectivament.
16: T'ha trepitjat el gat.
6: Però és igual, no passa res. Només marca l'Estuani, ahir vam celebrar els seus 91 anys. La resta de l'equip és l'Echeverri, el Blin, que és un central que quan corre cap a defensa se sent això. I també del Witzel, que quan corre a defensar se sent el mateix, i que és més gran que l'Estuani. De fet, l'altre dia m'explicava ell com es va fundar el Girona, que és el que estava. I també depenem del Gazzaniga, que jo sempre dic eterno Gazzaniga. Perquè és eterno, perquè no hi ha manera de fotre'l fora, no hi ha manera de que marxi ni amb aigua calenta. Però no sé què es passa al Girona, que els últims partits de Lliga sempre les passem canutes, cada any es passa el mateix. L'altre dia el president em va saludar i em va dir: "Hombre, Eusebio." I vaig dir: "Què?" I em diu: "Ja ho entendràs." I jo: "Pues vale, pues ja, pues hasta luego, Mari Carmen."
16: Anton Meana, què tal, com estàs?
7: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
16: Hay que ponerle una sonrisa a

0: Mourinho vindrà al Madrid, arribarà al Madrid, a la Lliga Espanyola, vindrà a la Lliga després d'haver fracassat amb el Benfica perquè no l'ha classificat per la Champions.
1: Perdona, però Arbeloa, què venia a fer en el futbol base?
2: Però és interí.
1: Bueno, y Terry, si lo hubiese hecho bien, se hubiese quedado.
2: Sí.
1: Hombre, lo que pasa es que no lo ha hecho bien.
2: Pero vas a buscar un entrenador.
1: ¿Vas a decir que Mourinho no es el único capaz, no, que se debe capaz de unir ese jarrón que se ha roto?
2: Al contrario, creo que es bueno, más incendiario, sinceramente.
1: Ya veremos.
2: Más relaxado, Alex, porque ya tiene una edad y ya probablemente hay que rebajar unas cosas. Pero me parece un incendiario. O sea, realmente pensemos en lo que ya dins del Madrid, que arribará Mourinho y dirá, ahora calmaré las aguas. Es que no lo entiendo.
3: A mi em sembla una fugida endavant. És que no li veig cap sentit. Crec que és un entrenador que té molt nom, que té segurament una millor fama dins de l'entorn madridista del que els seus resultats en l'estada a Madrid diuen, però em sembla que és un entrenador ara mateix descatalogat, no? És a dir, que el futbol que ell proposava ara mateix jo crec que està fora de context. Veurem com va, però no em sembla cap entrenador com per construir un projecte.
0: Doncs fantàstica frase per acabar la tertúlia d'avui dilluns al Que t'hi jugues. Núria, hem estat molt virals l'última setmana, gràcies sobretot a l'entrevista amb Fermín, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, i per mantenir el nivell crec que quedarà molt bé com a titular Àlex del Mas. 2 punts, Mourinho està descatalogat. I que les xarxes socials facin la seva màgia.
3: Sí, igual me la menjo, també.
4: Ara a mi em serà molt...
2: Posa que jo prefiro sota, eh?
5: Igual que la Coles, és
4: veritat. Molt trist i molt fort dir que pel Barcelona del Madrid l'únic entrenador que ho pot arreglar és Mourinho. És que arribar a aquesta conclusió...
1: No, jo no he hecho el único. He dicho que es un gran candidato para arreglar. O sea, que no veo tantos que conozcan el vestuario, que muestren ese respeto. O sea, tú cuando eres jugador del Madrid y te viene Mourinho... No es lo mismo que te venga otro, ¿eh? Aunque esté descatalogado, que yo también, tácticamente, puede ser que...
0: Crispetas, José Mateu, Àlex del Mas, Moisés Hurtado, gràcies.
2: Adéu, bona setmana.
0: Pausa, i el Saïssó farà un pack avui amb el futur del Barça de bàsquet i amb tot el que va passar a Montmeló.
4: Ai, Jordan.
6: Què t'hi jugues?
7: SER Tarragona, Ràdio Reus.
8: Amb aquesta samarreta Fundació Repsol em sento com un esportista professional.
9: Vols aconseguir equipacions personalitzades pel teu equip de futbol, bàsquet o voleibol? A Fundació Repsol impulsem l'esport entre els més petits, fomentant l'esforç i el treball en equip. Informa-te'n a fundacionrepsol.com. Fundació Repsol.
8: Activa la teva energia.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
11: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
12: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 del Polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
13: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
1: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc quan... Va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
3: En 4 dies em vaig fer aquesta.
2: Sí, la de la front.
3: I aquesta.
2: La de sota el nas.
3: Sota el nas van ser 7 punts, crec.
2: I a dalt?
3: I a dalt 7.
2: 14. I els punts que li vau treure al Madrid després del clàssic.
3: Com me busca, eh?
1: Què t'hi jugues?

0: 1:34, us recordo que demà passat, dimecres, farem el Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges, al costat del Port d'Aiguadols, a Sitges. Des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges farem un Que t'hi jugues especial per celebrar la publicació del llibre de José Mari Vaquero, el nostre col·laborador, el nostre tertulià, Mi pròxima parada, i també, coincidint que és 20 de maig, per celebrar el primer petó que mai s'oblida, aquella Copa d'Europa màgica a Wembley. Flaqui.
1: Sí, no, ens ho passarem bé, vindran convidats de luxe, hi haurà sorpreses, us esperem a Sitges.
0: 6-6-32-72-11, si us ve de gust venir, ens envieu un missatge al WhatsApp del programa per apuntar-vos a la llista, 6-6-32-72-11, i si ho preferiu, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, podeu descarregar la vostra invitació. A la pàgina web sercatalunya.cat teniu un link per descarregar la vostra invitació, entrada gratis, òbviament, a l'auditori del Hotel Melià Sitges, on viurem un Que t'hi jugues històric, amb molta gent del Dream Team i amb més protagonistes que seran sorpresa.
1: Ganes. Hi ha ganes.
0: Saixó, què passa amb el Barça de bàsquet?
2: Bueno, passa molt
1: de tot,
2: absolutament. Bueno, el tema està en que Xavi Pascual està a hores d'ara més fora que dins de cara a la temporada vinent. Hauria acceptat l'oferta del Dubai Basket, que pagaria, calderilla per ells, la clàusula de 300.000 euros.
0: És a dir, Xavi Pascual té una clàusula de 300.000 euros,
2: sí,
0: que qui el vulgui ha de pagar al Barça.
2: Ah, això mateix, això ho va fer el novembre quan va arribar, no? Bueno, ahir Pascual, quan va acabar el partit amb la victòria del Barça de Tenerife, li van preguntar doncs, si havia alguna novetat al voltant d'aquesta d'estima. Això és el que va dir Pascual.
3: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff en la mejor posición posible y luego jugar los playoff y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije, en Barcelona... hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas, desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
2: Bé, no desmenteix res, Pascual, seria una manera de veure-ho.
0: Perquè ell té contracte.
2: Ell té contracte, i l'altra manera de veure-ho seria dir, doncs, bueno, escolti, ja vaig dir en el seu moment que jo al final de temporada diria el que hagi de dir. Bé, aquesta és la situació. Motius pels quals Xavi Pascual marxa del Barça, o podria marxar del Barça. Poca exigència del club, ha vist poca exigència en el club, que és tot el contrari del que és ell, que és molt meticulós i té un pla de treball molt clar, promeses incomplertes de fitxatges des del primer moment, li van prometre que si hi havia lesions que li han hagut li intentarien fitxar, sobretot de joc interior. Atenció a aquesta, sensació d'haver estat utilitzat com a base electoral en el seu moment, i després lògicament no li va sentar massa bé que el diumenge passat, no aquest sinó l'anterior, negociessin a Barcelona amb Ivón Navarro, l'entrenador d'Unicaja, per si un cas marxava.
0: Ivón Navarro?
2: Sí, clar.
0: Seria el substitut de Xavi Pascual?
2: Això mateix. Bueno, un dels possibles substituts, perquè hi ha hagut més noms que han sortit, però clar, el Barça va haver de sortir fent un comunicat dient que no, que el Pascual és l'única opció que tenen per la temporada vinent, el representant d'Ivón Navarro va dir que no havien negociat, en fi, va haver tot això, no? Aquestes són les causes possibles. Aquí, al mig de tot això, doncs, hi ha el responsable de l'elecció, que és el Cisco Pujol.
0: Perquè és formalment ja ell o encara és Cubell? Jo dic, per exemple, el Barça està en aquest impàs, no?, fins al dia 1 de juliol, que la Porta i la Junta no pren possessió oficialment.
2: No, en principi és Cisco Pujol. La persona...
0: Era Cubells, però el van apartar perquè no es portava ben Xavi Pascual, no?
2: Sí, efectivament. Van aprofitar una circumstància i vinga, fora. Va marxar sense dir res també, eh? Jo insisteixo en això i ho volia deixar clar, crec que encara, i torno a repetir-ho, pot haver algun gir de guió en tot això, però aquí no hem d'oblidar que Pascual sembla que ha perdut la confiança en la cúpula directiva i això serà molt, molt important. Tot sembla indicar, repeteixo, que Pascual deixarà el club a final de temporada, que per a mi és tremendo, no? Perquè arriba el mes de novembre, ja accepta en el seu moment Pascual que aquest any doncs, el passarem com sigui, tal i qual, però una mica és començar aquesta pròxima temporada a fer un equip competitiu per intentar guanyar la Copa Europa. De fet, Moses White, Josh Nebo i Olivier Nkahoma són tres fitxatges que en principi ja estarien fets, més l'oferta a Mike James. Clar, la meva pregunta seria, si marxa Pascual i arriba, no sé, Ivon Navarro, Spanulis o Zeljko Bradovic o qui sigui, li interessen aquest jugador? No li interessen?
0: És a dir, la planificació s'ha fet amb Xavi Pascual.
2: La planificació l'ha fet Xavi Pascual, efectivament, això està clar. No? Per això dic que bueno, no hi ha oficialitat de res, tothom dona per fet que Pascual marxa, que sembla ser que és el que passarà, però amb la porta president del Barça, torno a repetir, pot passar qualsevol cosa.
0: Juan Domingo Lagarto de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes.
0: Ilústranos.
4: Yo estic molt feliç perquè hem guanyat una altra liga con el futbol. Se l'han fotut al Madrid un any més, se hemos dejado sin nada. Feliz. No sé, el tema del básquet es complicado.
0: Ya no te interesa, ahora eres de fútbol solo.
4: Yo siempre, perdona.
0: Es verdad.
4: Para mí el básquet fue un accidente, lo he dicho. Un accidente bueno, pero lo he dicho.
0: Vaya accidente, soy, no fue una mala carrera en el básquet de Lagarto de la Cruz, para ser un accidente.
4: No me quejo, evidentemente, pero yo soy futbolero, todo el mundo lo sabe. Yo me gusta el fútbol, soy un loco, no me pierdo ni un partido. Lo vi hasta el del Betis, fíjate que no tenía tampoco ninguna. Bueno, sí, el motivo era Lewandowski, evidentemente. Y fue emocionante, una lagrimilla. Yo soy muy sensible con el fútbol. El básquet es un poquito una broma, ¿no? Porque evidentemente yo quiero a mi club, yo quiero a mi equipo de básquet. Y están pasando cosas pues que complican, ¿no? Yo he escuchado a Navarro decir que no existía el futuro del básquet del Barça sin Joan, ¿no? Sí. Entonces ahora veo que la cosa se ha complicado. Claro, aquí hay un tema importante y, amigo mío, los verdes son los verdes, ¿vale? Los dólares son los dólares, la pasta es la pasta. Y entonces a veces es complicado dejar de aceptar una oferta como pueden dar los de aquella zona, ¿no? Por dicha, en mi época no existía eso, porque si no probablemente yo tendría hijos ahora, pues con nombre
0: sí.
4: Mohamed y no Eric, Atam y no Sergi, ¿sabes? Entonces, no sé, es muy complicado. Desaprovechar una oportunidad así es complicado. Lo que pasa es que si se ha hecho, como bien habéis dicho, un planteamiento con jugadores que los ha querido este entrenador, pues se va a poner complicado el tema, porque el entrenador que venga querría a esos jugadores, quería James, quería a estos chicos, no sé, está un poquito el tema duro de explicar, ¿no? O duro de entender.
0: Poques vegades un tertulià ha estat tan gràfic en la seva exposició com Lagarto de la Cruz ara mateix. Si el Dubai Basket o els diners del Pròxim Orient haguessin existit a la seva època, hauria tingut fills que ara es dirien Mohamed i Atam i no Eric i Sergi.
4: Exactamente. Probablemente hubiese sido así, porque cualquiera desaprovecha una oportunidad. Sobre todo según en la época de tu carrera, ¿no? Y ahora se ha puesto complicado esto, porque aquella gente mueve mucho dinero y, no sé, también hay que ver qué es lo que le plantea de futuro a Joan el Barça de básquet. Eso es lo que tendríamos que ver también, ¿me entiendes? Que no sé, es difícil. No estoy... Sí tengo contacto con gente ahí, pero claro, se habla poco de esto y cada día te encuentras pues con una situación diferente, ¿no?
2: Lo que está claro, lo que está claro, Juan, perdona, es que un año sí y otro también, de los últimos, carece la sección de un proyecto, ya sea con Xavi Pascual, ya sea con quien sea, el proyecto no se ve por ningún lado, ¿no?
4: Claro, tú fíjate las cosas como son. Y yo siempre lo he defendido dentro de, evidentemente, los fallos que tuvo a Joan Peñarroya. El tipo está siendo un ídolo ahí donde está ahora, tío. Es que sacó al equipo de donde estaba y lo ha metido ahora en un sitio que la gente está encantada con él. Está encantado con Joan. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los fallos? ¿Dónde están? Entonces, pues a uno como con el amor que le tiene a ese club, con el amor que le tiene al básquet de ese club y los compañeros que tienes y la gente que ha estado ahí, a veces quieres pensar o intentas no pensar, ¿me entiendes? Decir, no, mira, ya se mejorará y tal, y no intentas buscarle el pelo, ¿me entiendes? Entonces, a mí me sabe mal. Yo no quiero criticar a mi club, no quiero criticar a ninguno de los que está ahí. pero hay cosas que a veces no las acabas de entender. Íbamos mucho tiempo, que le hemos dado vidilla a aquellos de allá, a los merengones aquellos, que le hemos dado vidilla, le hemos dejado ganar liga, le hemos dejado ganar cosas, y nos hemos dado un paso atrás, ¿no? O dos. Y eso a nosotros nos duele.
0: Lagarto, me encanta escucharte en forma, pese a la situación del Barça de básquet. Un abrazo.
4: Un abrazo para vosotros. Gracias por llamar.
0: Ai,
1: que gran
2: que és, eh? Molt gran. Què passa, eh? Tot això, jo
0: crec que... Queda un mes de competició, més o menys?
2: Sí, ara a finals de mes acaba en la fase regular, on el Barça està en els play-offs, i, bueno, doncs, el juny, finals de juny, mitjans finals de juny, acaba la temporada. Jo crec que hi haurà més capítols en aquest guió, eh? Ja sigui per la confirmació de que Pasqual marxa o alguna sorpresa.
5: Jo marxaré d'allà, perquè com que no hi ha eleccions, no seré utilitzat com a base electoral.
2: Clar.
5: Ja. Així no m'utilitzaran. I prou ja, home, tonteries aquestes.
0: El Seixo ha fet hores extres aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: Hi ha hagut gran premi de motos, sí, al circuit de Catalunya, a Montmeló.
2: Sí.
0: Has coincidit amb Mela Xèrcoles, no, allà?
2: Sí, senyor. Amb el gran Mela Xèrcoles, sí, senyor.
0: Hi havia l'Adrià Soldevila com a aficionat, sí, i ha explicat a la reunió que el silenci després de l'accident d'Àlex Márquez va ser tremendo a la grada.
2: Sí, sí, sí. Són aquells moments que et posen els pèls de punta, perquè quan passa el que va passar amb Àlex Márquez, doncs la gent queda com congelada, no? I aleshores a les pantalles del circuit hi ha el protocol que hi ha a la Fórmula 1 i a les motos de que no hi ha una repetició de l'accident fins que, diguem-ne, el pilot està conscient o està bé. I passaven els minuts i no hi havia repetició de l'accident, no? No hi havia repetició de l'accident. I bandera vermella, i tal com va anar la cosa, va ser molt preocupant. Al final va sortir el missatge dalt de la televisió que deia està conscient, que va tranquil·litzar, i van arribar repeticions després de l'accident, no? Però va ser un moment complicat.
0: Mela Xèrcoles, Uves i Ràfagas.
6: Uves y Ráfagas, compañero, todavía se me está descongelando la sangre, porque se nos heló de verdad ayer, ¿eh? Qué mal rato pasamos, como bien decía Xavi, silencio sepulcral en el circuito, momentos de tensión. Tengo la sensación de que hemos gastado un comodín, ¿sabes? Y que la gran noticia del fin de semana de un fantástico Gran Premio de Cataluña es que solo se saldó con una fractura de la clavícula derecha y otra de una vértebra, la C7. Y al mismo tiempo también el accidente de Johan Zarco, la segunda salida, fue mucho menos grave de lo que podía haber sido, porque se le quedó la pierna enganchada a la moto de Bañalla, dio volteretas como un pelele enganchado a esa Ducati, y bueno, ha quedado todo en una avería importante en la pierna izquierda, pero nada más, fractura de tobillo, pero no ha afectado y desgarrados los ligamentos. Ese tipo de accidente, como el de Zarco, ya lo hemos visto en otras ocasiones, en el final de recta de Montmeló. En el año 98, por ejemplo, a Alex Cribillet le costó el Mundial el que le tirara allí tras la salida a Fujiwara. Años más tarde hubo una caída múltiple en la que Melandri también se quedó enganchado con el brazo al basculante de una moto y fue arrastrado de manera terrorífica. Los pilotos van a proponer, si es posible, que yo creo que es fácil, que la salida, el punto de partida de salida de la parrilla, se adelante, para que haya menos distancia a la primera curva y así en vez de llegar a 300, lleguen algo menos de velocidad. Eso ayudaría seguro y supongo que para el año que viene lo cambiarán. Y luego lo de Alex Márquez, pues que ya lo visteis vosotros. Fue terrorífico y si llega a impactar con el muro, que no impactó, igual estábamos hablando de otra cosa.
0: ¿Se sabe qué pasó con la moto de Acosta? Porque de sobte va con parar, ell va aixecar la mà, però a Alex Márquez no li va donar temps d'esquivar-lo i va xocar. Per això va produir-se l'accident.
6: Sí. La KTM de Acosta tuvo un vacío de potencia por un problema electrónico y Alex se la tragó a 212 por hora. No tuvo tiempo de reacción. Se tiró hacia la derecha tras el impacto, moto pulverizada. Como te digo, pudo esquivar el muro. Todas las piezas de su moto, que empezó a dar volteretas, iban disparadas en todas las direcciones. Y el que tuvo mucha suerte también fue Dijan Antonio, que mira, luego a la postre, después de tres salidas, fue el ganador del Gran Premio porque le impactó. No sé si fue la rueda o la horquilla de la moto de Alex. Y se fue al suelo, pero tuvo suerte que nada más hizo daño en un dedo. Le podía haber hecho mucha pupa. La caída recuerda, a ver si os acordáis, a una que hubo en la temporada de la pandemia, en el 2020, en Austria, cuando se tocan Zarco y Morbidelli, sus motos salen proyectadas como misiles y pasan por el aire rozando a Valentino Rossi y a Maverick Viñales.
0: Sí, es verdad.
6: Fue otro milagro, otro comodín que usamos. Vamos a ver cuánto nos quedan, porque de verdad ayer se nos heló la sangre.
0: No, la moto va quedar destrozada. Han operat a Àlex Márquez aquesta nit. ¿Está bien, Noel?
6: Sí, sí, sí, esa es una gran noticia. Mira, sí que he tenido ocasión de charlar con su madre, Roser, y me ha tranquilizado del todo ya. Primero me tranquilizó José Luis Carrión, que es el asistente, el hombre de confianza, el amigo de Àlex Márquez, que antes de la tercera salida estaba desplomado en la silla que ocupa habitualmente Àlex Márquez en el box, pero me dijo, está fuera de peligro. Tiene afectado el hombro, también tiene la cara golpeada, en lo de la espalda en ese momento no lo sabía, la vértebra, pero es el que nos transmitió la primera noticia realmente tranquilizadora, que estaba fuera de peligro. Lo primero que supimos, como decía el bueno de Xavi, es que estaba consciente. Después un fotógrafo me comentó que había levantado el brazo. Luego nos fueron diciendo que tenía movilidad en brazos y piernas. Todo muy poco a poco y por fin pudimos contar que su vida estaba fuera de peligro antes de la salida de la tercera carrera, porque me lo dijo José Luis Carrión, su asistente.
0: Són 75.000 persones les que van anar ahir a veure el Gran Premi de motos. L'ambient, què tal, Xavi?
2: Molt bé, és una mica inferior a la de l'any passat, però aquí s'ha de tenir en compte que no hi era Marc Márquez, que té una tribuna pròpia i que, en fi, ja hi comptaven de que baixarien una mica perquè, doncs, l'efecte Marc Márquez és un efecte important, no? Però tot i això estaven satisfets, hi havia molt bon ambient, com sembla, al circuit de Catalunya i, bueno, el temps també va acompanyar, va haver uns núvols, però no va haver problema. Per cert, haig de dir que aquest matí també s'ha caigut Jorge Martín en els tests que s'està fent a Montmeló, a la curva 7, i l'han portat a l'ambulància al centre mèdic. Vull dir, ha tingut una caiguda també Jorge Martín, que ha caigut tota la setmana, ha anat caient Jorge Martín. Per tant, haurà que ver quin és el gafe d'este fin de setmana, eh, Mela?
6: Para Martín ha sido la sexta caída desde el viernes.
2: Por eso digo que...
0: ¿Seis caídas en tres días?
6: Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Se ha caído en todas las salidas a pista. Se cayó el viernes por la mañana y por la tarde, se cayó el sábado por la mañana, se cayó la calificación. No se cayó el domingo por la mañana en el warm-up y luego se cayó en carrera y ahora en el entrenamiento.
0: ¿Pero cómo puede ser esto?
6: Bueno, pues porque va muy rápido, sí que, porque van con todo. Y Martín estaba muy enchufado ayer, ¿eh? Estaba para pelear por la victoria y posiciones de podio seguro. Y te voy a decir una cosa, el que estaba para ganar de verdad era Àlex Márquez, ¿eh? Pero su victoria, ya te digo, que es haber salido con este diagnóstico médico. Pero en las primeras vueltas de carrera fue el muñeco del pim pam pum. Le dieron por todas partes, cayó relegado a la cuarta, quinta plaza. Tuvo toques con Raúl Fernández, toques con el propio Martín. Y con una carrera muy inteligente fue remontando, ganando posiciones. Era el piloto que más ritmo tenía. Era el piloto que había ganado ya el sábado en el sprint. Y tenía a Costa en el punto de mira tan pegado a la IVA que se lo comió cuando tuvo un problema en la KTM del murciano. Así que, bueno, es una lástima que no pudiera ganar, pero ya te digo que queda en anécdota. Lo más importante es que pueda volver en cualquier gran premio más adelante y que su vida siga adelante.
0: ¿Cómo ves el Mundial, Mela?
6: El Mundial lo veo de rojo Ducati con el dorsal 93.
0: ¿Sí?
6: Porque hay gente que se equivoca y que cree que Márquez está ya fuera de la competición, fuera de este título. Incluso hay quien la ha querido enterrar antes de tiempo. Su madre me dijo en Jerez que su hijo no estaba acabado, ni mucho menos. Lo que ha sucedido no es un adiós al título, sino ponerle emoción al campeonato. A este fin de semana llegaba Bezzecchi con 71 puntos de ventaja, con la oportunidad de hacer un doblete y marcharse a 108. Eso hubiera sido una ventaja importante, pero aún hubieran quedado y quedan 592 puntos en juego todavía. Bezzecchi solo ha podido meterle 14 puntitos este fin de semana, con lo cual está a 85. Es una distancia que si alguien puede recuperar es Marc Márquez. Y si está bien del hombro, que yo espero que sí, porque le han quitado ese tornillo que le está pinzando el nervio radial, vamos a ver al Márquez del año pasado. La moto va. Ayer ganó una Ducati, la de Gian Antonio. Aldeguer con otra Ducati hizo podio. Que se vayan preparando, sí que.
0: Doncs ens apuntem a aquest optimisme de Mela Xércoles, que creu que Marc Márquez encara pot guanyar el Mundial.
1: Que li ha volgut donar emoció.
0: Sí, exacte, li ha volgut donar emoció. Un abrazo fuerte, Uves y Ráfagas, Mela.
6: Uves y Ráfagas, muchas gracias por no preguntarme esta vez nada de fútbol.
0: No, ya, hemos tenido clemencia. Oye, va, me la has dejado votando. ¿Te gusta Mourinho para el Madrid o no?
6: Enhorabuena por la parte que os toca. ¿Quién me has preguntado, perdona?
0: Si te gusta Mourinho para tu Madrid.
5: ¿Te gustó?
6: Mira, te digo oficialmente aquí, lo he dicho ya en YouTube con Nico Abad. El día que Mourinho regrese al Real Madrid, me borro oficialmente como madridista hasta que se vuelva a marchar.
0: ¡Hola, qué bestia!
6: Sí, sí, sí, sí. Seguiré viendo fútbol porque me encanta el fútbol. seguiré esperando derrotas del Barça, que es lo que más feliz me hace. Y bueno, pues no seré madridista mientras Mourinho esté en el banquillo del Real Madrid.
0: ¡Qué bestia aquesta declaració! Perquè el Mera Xercoles és molt el merengue, molt. Vaya.
6: Sí, sí, però te juro que te lo digo de verdad. No, és
1: el dubte és si n'hi ha molts com ell o... Saps?
0: Podríem fer una enquesta entre els nostres oients madridistes, però, que n'hi ha.
1: Però genera divisió a Mourinho. Sí.
0: Un abrazo, Mela.
6: Un abrazo para todos.
1: Hasta luego. Adiós.
7: Primer record del tío Faja.
8: Como la de contra todos. ¡Al Trabuco! ¡Al Trabuco!
0: Li acaba de caure un regal al tío Faja ara, escoltant a Mela Xercoles. ¿Verdad que sí?
9: Buenos días. Sigo...
0: Que un madridista diga que si Mourinho ficha por su equipo, se borra. Hasta que se marche, tela, ¿eh? Porque Mela Xercoles es molt de Madrid.
9: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay pocos, ¿eh? Pero los hay que tienen clarísimo el porqué de Mourinho. Mourinho lo ficha no para acabar con la tiranía futbolística. Saben que no van a poder. A este fulano lo fichan para en plan aspersor. Para que unte en mierda todas las ruedas de prensa.
1: Sí, sí.
9: Ni más ni menos. Ellos saben, porque ya lo han vivido, que al fútbol no tienen nada que hacer. Y el mayor acto de sacar la bandera blanca es traer a ese sujeto. Un sujeto que me quiero verlo convivir con el ególatra de Vinicius. O sea, es que esto va a ser una guerra civil. Es que no somos conscientes. Es que vamos a acabar bañándonos en Moët Chandon. Es que... No, que no sois conscientes de lo que se avecina. Es que esto va a ser el acabose. O sea, ese sujeto, las ruedas de prensa van... Para él no va a ser enfrentarse a la prensa. Ni hacer respuestas. Para él eso va a ser una reyerta. Es que van a intentar mugrear los éxitos del Barça porque ya lo hicieron y les funcionó. Va de entrenadores, ya saben que es que ese muchacho está caduco. Ya lo saben. Ahora tienen que intentar que lo nuestro no trascienda. ¿Y quién mejor para que no trascienda nuestros éxitos que el aspersor de mierda del Luso?
0: Tío Faja, gracias.
9: Es que es así, lo fichan para eso. No somos conscientes. Disfrutar, culés. Frotaros. Ver el chiringuito desnudos.
0: Ala,
9: que
0: venga,
9: es la mejor cara que existe.
10: Tres tocs i el feixó.
0: Abans d'anar als tocs, Xavi, males notícies. Males notícies. Comunicat del Barça d'ara mateix. Molt males notícies, Flaqui.
1: Sí, perquè Fermín haurà de passar pel quiròfan. Haurà de passar pel quiròfan, va patir durant el partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, i el jugador serà sotmès a tractament quirúrgic. Clar, cal veure el temps, perquè el Mundial que el tenia evidentment confirmadíssim com a home important de la llista de la Fuente, doncs caldrà veure què passa amb Fermín. No diu temps de baixa el comunicat, ara preguntarem per veure si podem esbrinar-ho, però... fractura al cinquè metatarsià del peu dret i ha de passar pel quiròfan Fermín.
0: S'ho va fer ahir.
1: Sí, sí, el partit d'ahir. Recordem que el van substituir el descans. Ens vam preguntar allà al carrusel si hi podria haver hagut algun problema físic i realment n'hi va haver. Un d'important que obligarà a tractament quirúrgic a Fermín López per aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret. En quan tinguem, evidentment, més dades, més detalls del temps de baixa, doncs podrem explicar-les, però és un greu contratemps, evidentment, per Fermín en aquest tram final i amb el Mundial a la vista.
5: Carai, quin drama.
0: No jugarà al Mundial.
1: No, clar, és que si has de passar... No vull ser contundent perquè no t'has
0: mirat
1: el temps de baixa, però...
0: Ja pot ser, amb operació, ara m'ho estan comentant, no jugarà al Mundial.
1: Doncs no jugarà al Mundial.
0: Hòstia, quina putada.
1: Sí, sí.
0: En quina jugada va ser?
1: Doncs la veritat és que ho desconec, perquè no recordo cap moment en què Fermín... tingués una topada, una trepitjada, un mal gest, no sé, sincerament.
5: És que intento pensar-hi i
1: No recordo, sincerament. Però, doncs, un contratemps greu i sobretot per un moment pel que havia Fermín, que estava cridat a ser important en aquest Mundial, doncs quedar-se fora per aquesta lesió en una jugada com la que hauria patit ahir, doncs imagina't.
0: I amb la Lliga guanyada. Estava al programa i m'he quedat xof,
1: sí, sí.
5: I amb la Lliga guanyada,
1: sí, sí.
0: Bueno, són coses que passen al futbol.
1: Sí, sí. Doncs,
0: Requadrem el comunicat, Flaqui, molt ràpidament.
1: Fractura al cinquè metatarsià del peu dret, se la va fer durant el partit d'ahir i haurà de ser sotmès a tractament quirúrgic.
0: Fora del Mundial, pel que ens diuen. Si s'ha d'operar amb una fractura, es queda sense Mundial. Ho ampliarem en els propers minuts a la cadena SER. Fermín, lesionat, l'han d'operar d'una fractura al peu.
11: Què t'hi jugues?
12: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Manuel Moreno reivindica un gobierno en solitario tras no alcanzar anoche la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas. El candidato del PP dice que el lío es ahora menos lío, asume que tendrá que negociar con Vox, pero prefiere no ceder sillones a la ultraderecha en su futuro ejecutivo.
14: Vamos a ver, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en la jornada del día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
13: Sillones no, otra cosa serán las cesiones que tenga que hacer Moreno ahora para lograr el respaldo de Vox, que esta vez no habla de entrar en el Ejecutivo, pero sí de cambiar el rumbo de Andalucía. El Partido Popular no lograba anoche, tampoco en Andalucía, librarse de Vox, pero Feijóo, en su intervención en abierto ante sus varones, que han recibido a Moreno entre aplausos, cree que España ha pedido cambio en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía. Cambio con todos los acentos, dice Feijóo. Feijóo ya con la mirada puesta en las generales, sin mencionar esta mañana Vox y apelando directamente a Pedro Sánchez.
15: Me he puesto a disposición de mi partido, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, con mi propio criterio y a lo que me pidiese, cuando y donde hiciese falta para trabajar para ellos y para servirles. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo. Soy un servidor.
13: Aquí no hay un puto amo. Feijóo convocó esta ronda electoral, recordemos, para librarse de Vox y de momento el ciclo electoral se cierra con dos acuerdos con cesiones a la ultraderecha. Otro que está al caer en Castilla y León y Juan Manuel Moreno, cuyo futuro también depende de Vox. En el PSOE, tras su batacazo de anoche, María Jesús Montero en la SER confirma que va a dejar el Congreso de los Diputados y que será la líder de la oposición en Andalucía. ¿Cuánto tiempo? Pues ya se verá. Montero con Ángels en Hoy por Hoy.
16: Yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición, que es donde me ha puesto.
17: Va a estar 4 años ejerciendo, ¿no?, de jefa de la oposición.
16: Uno nunca puede decir 4 años, ¿no? En 4 años pasan muchas cosas.
13: Pasan muchas cosas. Si los socialistas se fijan más en los acuerdos del PP con la ultraderecha que en su propio batacazo, salvo García Page o el líder de los socialistas en Castilla y León, que le han pedido a Pedro Sánchez que tome nota, el resto de voces en Ferraz prefieren fijarse en el resultado agridulce del Partido Popular. Aunque sin llegar tan lejos como Yolanda Díaz, después de que Sumar y Por Andalucía se la dieran anoche y sufrieran el sorpaso de Adelante Andalucía. Yolanda Díaz habla del fracaso, pero del PP.
18: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora de nuevo el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Gen.
13: Podemos envió un mensaje a Sumar, admite que la candidatura de Maillo no ha funcionado y se postula para levantar una izquierda radicalmente autónoma del PSOE. 2:03 p.m. y media. Contamos también el revés judicial a Hacienda. Shakira le gana la batalla judicial al fisco por el dinero supuestamente defraudado en el ejercicio 2011. La justicia le da la razón porque la cantante ese año tenía su residencia fiscal establecida en España. Y ni un día sin noticias en el Real Madrid. El capitán del equipo, Dani Carvajal, anuncia su salida del club. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se hace oficial el adiós de Dani Carvajal en el Real Madrid después de 23 años, 13 en la primera plantilla, 10 en la cantera. Un Dani Carvajal que ha conseguido 6 Champions y 4 Ligas como principales trofeos en el Real Madrid y en la selección española se llevó una Eurocopa y una Liga de las Naciones. Se queda sin Mundial después de esa gravísima lesión. Se rompió el cruzado hace año y medio y además una recaída que le impidió rendir al máximo nivel. Carvajal dice adiós al Real Madrid con letras mayúsculas.
13: El adiós de Carvajal que contaremos a partir de las 3 en SER Deportivos, además de otra noticia deportiva de última hora.
12: Hora 14 con Javier Casal.
13: Que avanzamos ya desde la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se acaba de conocer, todo apunta que el jugador del Barça, Fermín, se va a perder el Mundial. El Barça acaba de anunciar que ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que requiere operación. Recordemos que Luis de la Fuente, el seleccionador, va a anunciar el próximo lunes la lista de convocados. Y además, el Ondius ya está atracado en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde van a desembarcar los 25 tripulantes que siguen a bordo del barco, donde se ha desatado el brote de antivirus, además de dos sanitarios. Una vez bajen, se procederá a la desinfección del crucero.
13: El tiempo, por fin subida de temperaturas, y además bastante. Jordi Garbó.
20: A lo largo de esta semana, la temperatura irá subiendo y a partir del miércoles durante las tardes ya va a hacer calor en la mayor parte del país. También el tiempo cada día que pase será más soleado. Pero esta tarde, cuidado en el Mediterráneo, sobre todo en la mitad este de Cataluña, con tormentas que están dejando mucha agua en poco tiempo y se irán formando nuevas tormentas hasta la próxima noche. Aquí con temperaturas todavía sin grandes cambios, en la mayor parte del país más sol que nubes y la temperatura ya empezará a subir, pero de momento lentamente.
13: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
12: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
21: Majoria per gestionar el Consorci de la Zona Franca i més milions per l'Agència Tributària Catalana. Són les dues noves concessions que Esquerra pacta amb el PSC a canvi dels pressupostos i que se sumen a la línia de tren orbital que avui han presentat Salvador Illa i Oriol Junqueras.
22: L'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
23: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
21: No serà l'única foto que es faran tots dos aquesta setmana. Segurament acabarem amb els primers nous comptes aprovats de tota la legislatura. Els professors carreguen contra Esquerra i els comuns per no haver posat com a condició ni una sola de les seves demandes per aprovar aquests comptes.
24: Que els partits polítics pensin que no és cosa seva, que es desentenguin d'aquesta manera, doncs, bueno.
21: Avui la vaga és al barcelonès amb manifestació sota la pluja. Protesta que s'acaba d'acabar la Via Augusta al Departament d'Educació. De seguida hi anirem. Hisenda haurà de tornar a Shakira uns 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional dona la raó a la cantant que va recórrer la multa que se la va imposar a l'exercici de l'any 2011. I la majoria de centres de menors de 150, de 157, els gestionen empreses privades que paguen un 40% menys als seus treballadors que els públics i alhora aquests atenen molts més menors. A SER Catalunya han parlat amb alguns d'aquests educadors afectats.
25: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE.
21: I a l'esport de seguida ampliarem una última hora. Fermín té una fractura al dit petit del peu dret i haurà de passar per quiròfan. També de seguida actualitzarem l'estat de salut d'Àlex Márquez després d'aquesta greu caiguda d'ahir a Montmeló. Ha estat operat aquesta nit d'una fractura a la clavícula i una vèrtebra al coll. També parlarem del Girona, que jugarà la permanència dissabte contra l'Elx, i a l'altra cara de la moneda hi ha l'Espanyol.
26: Otro añito para los que hablaban, otro primera, otro!
21: Que sí que ha pogut certificar aquest cap de setmana que continuarà primera després de la victòria 1-2 contra l'Osasuna. Tot això en un dilluns de ruixats i núvols. Hi ha alerta activada de protecció civil per fortes pluges a les comarques de Girona, en concret Alt Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany i Gironès, a l'espera que comencin a pujar les temperatures a partir de demà. Jordi Carbó.
20: Fins la pròxima nit continuaran formant-se tempestes a les comarques de Girona, Barcelona, el Pirineu, sobretot el Prepirineu, i al nord de Tarragona, el Camp de Tarragona i l'entorn muntanyós més immediat. I com està passant ara mateix o les últimes hores, compte perquè hi haurà aiguats, ja que la pluja cau de manera torrencial, amb moltes pauses, però acumulant molts litres, i en alguns casos també amb calamarsa o pedra. A la resta de Catalunya, sud de Lleida i Tarragona, algun xàfec més aïllat. Temperatures d'augment sense massa canvis, màximes al voltant dels 20 graus, dels 25 al Pla de Lleida. Els pròxims dies, cada cop més sol, menys xàfecs durant les tardes i temperatures en clascens, sobretot a partir de dimecres, quan a les tardes tornarà a fer calor.
21: A les carreteres, atenció, continua tallada ara mateix l'autovia 2 a Òdena en sentit Barcelona. A les 7 del matí, un camió frigorífic ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament aquesta via. Ara, però, només ho està en sentit Barcelona. I per un altre accident d'un camió, està tallat, atenció, l'eix transversal, la C25 a Brunyola, en sentit Girona. I els trens, nou dia d'incidències. La R11 pateix una incidència a la infraestructura. Això fa que no hi hagi trens entre Figueres i Portbou i tampoc entre Flaçà i Figueres. Aquest recorregut es fa en autobús. A la tècnica, Guillem Arnal. A la producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: a la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
21: Què tal? Bona tarda. Quan acabi aquesta setmana, si no hi ha una sorpresa majúscula, Catalunya ja tindrà nous pressupostos. Serà la primera vegada des que Salvador Illa és president que els aconsegueix aprovar. I serà gràcies a Esquerra i als comuns que aquests dies s'afanyen a explicar què han aconseguit a canvi. Per això, comença una setmana que estarà plena de fotografies, d'escenificacions d'acords, començant per la foto que s'ha produït fa poca estona a Sant Sadurní d'Anoia. Els saludos aplaudiments en el moment en què Oriol Junqueras i Salvador Illa presentaven el tren orbital. Anem fins allà, fins a Sant Sadurní, que hi ha el nostre company en Xavier Balló. Hola, Xavi.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
21: Aquest tren, recordem, que ha de pagar l'Estat, que ha d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'acabaria el 2040. Aquesta és la gran contrapartida dels republicans.
3: És un dels principals acords que fonamenten el pacte de pressupostos que s'anirà concretant aquesta setmana. Illa i Junqueras han presentat conjuntament aquest projecte que Esquerra ha posat sobre la taula i que el propi president ja ha avançat que forma part d'un conjunt d'acords amb els quals Catalunya guanyaria poder de decisió. Per això ha agraït als republicans la seva implicació.
4: El sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president és un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords, ho agraeixo. És més còmode, segurament, quedar-se de braços creuats. És més còmode, segurament, no, sentit de país.
3: Cap dels dos ha volgut fer referència encara als pressupostos, però Junqueras ha deixat clar que el seu partit s'implica del tot en allò que ajuda a millorar les condicions de vida de la societat.
23: I en aquest compromís nosaltres hi som en plenitud, hi som del tot, hi som amb tota la convicció i estem convençuts que és feina del conjunt de les institucions donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania i de la nostra societat.
3: El projecte de la línia orbital ferroviària està planificat en 4 fases. La primera seria la que hauria de connectar Terrassa i Granollers i que en principi no estaria operativa fins d'aquí 8 anys.
21: Això deien aquest matí a l'Aquí Catalunya les dues grans entitats d'usuaris del transport públic.
6: L'anunci d'aquesta línia és una mica com parlar de quin color farem la teulada quan encara no sabem ni com seran els fonaments.
7: Els grans anuncis sempre queda millor el gran projecte d'una nova línia que actuar sobre allò que falla actualment. Part d'aquest acord ja està trencat i, per tant, en algun moment estan tornant a vendre coses que ja estaven trencats.
21: Són Adrià Ramírez de la Plataforma de la Promoció del Transport Públic i Adrià Allo de Dignitat a les Vies. Aquest és un projecte que se suma a 2 acords més pactats entre PSC i Esquerra que hem conegut avui. Laura Pons, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda.
21: Són que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar a més gent i tenir més recursos.
8: Sí, el Consorci de la Zona Franca que presideix Pere Navarro és 100% titularitat de l'Estat, pertany al Ministeri d'Hisenda, però amb aquest acord la governança canviaria. Catalunya passaria a tenir el 55%, el 40% seria de la Generalitat i el 15% de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'Estat es quedaria el 45% restant. Pel que fa a l'ATC, a l'Agència Tributària de Catalunya, Esquerra i el PSC han pactat 527 milions d'euros per muscular-la, per fer-la gran, per preparar-se per quan aquest organisme hagi de recaptar en un futur l'IRPF, que encara no tenim clar quin any serà, però que aquest és un compromís que socialistes i republicans van pactar a canvi de la investidura de Salvador Illa.
21: Com ja vam fer en el seu dia, divendres, amb el tren orbital, Laura, també posem en context aquests dos acords. En el cas de l'Agència Tributària es doten de més recursos, però la feina de moment serà la mateixa, perquè ara tu deies no es recaptaran més impostos. Sabem que aquesta recaptació de l'IRPF que volia Esquerra de moment ha fracassat.
8: L'IRPF era una línia vermella pels republicans, però després Salvador Illa va retirar els pressupostos i ho va deixar de fer. L'alternativa que han trobat els de Junqueras i els de Salvador Illa és aquest pressupost, 527 milions d'euros per anar preparant, per anar musculant l'ATC. Pensa, Joan, que aquesta agència es va crear l'any 2008 i que ara mateix té 900 treballadors, una xifra que és insuficient si s'han de recaptar els impostos des de Catalunya. El president ho ha dit en més d'una ocasió, per poder recaptar l'IRPF des d'aquí hem de multiplicar fins a per 4 els recursos que té ara mateix l'Agència Tributària de Catalunya. Parlo d'ordinadors, de sistemes informàtics, de personal, de processos, de dades. Tot això és el que s'ha de preparar per anar musculant l'ATC.
21: Això pel que fa a l'Agència Tributària, en aquest cas pel que fa al Consorci, a banda de la novetat de la governança, per què és important?
8: Doncs perquè a la pràctica és una plataforma de desenvolupament econòmic, logístic i industrial, i amb el canvi de governança serà Catalunya Catalunya i no l'Estat qui tindrà l'última paraula sobre què s'ha de fer a la zona franca. Pensa que hi treballen 137.000 persones i que genera un impacte econòmic indirecte de 9.000 milions d'euros.
21: Bé, això s'escenificarà demà al Palau de la Generalitat, aquest acord total de pressupostos entre Esquerra i PSC, entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, però sempre i quan avui, a la reunió que hi ha al Consell Nacional de Republicans, aquesta trobada vagi bé, és a dir, que la militància avali aquest full de ruta de Junqueras.
8: Sí, aquesta tarda a 6:45 hi ha una reunió a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria, reunió on Junqueras explicarà aquests acords i també d'altres més sectorials pel convèncer la militància de que és un bon acord, de que és un bon pacte, i si tot va com s'espera, i si els crítics no fan molt de soroll, tot estarà encarrilat per tenir pressupostos a finals d'aquesta setmana, a falta, això sí, dels comuns.
21: Exacte, justament dels comuns, que també són necessaris per aprovar aquests comptes. Avui la consellera d'Economia s'ha reunit amb ells, fa molt poca estona.
8: Sí, el que demanen els comuns és que no donin per fet el seu suport, que cal actualitzar l'acord, deia David Cid.
0: Vull insistir en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
8: Feina per fer perquè cal actualitzar la negociació en tres eixos, habitatge, mobilitat i desigualtat.
21: Gràcies, Laura Pons.
8: A vosaltres.
21: I escoltem a l'oposició que furga en aquest moment de l'aprovació de pressupostos. Junts i la CUP recorden que Rodalies encara no funciona, que els professors segueixen fent vaga, els de Puigdemont i el Biac acusen Esquerra i els comuns de deixar penjats els mestres.
1: No es pot demanar, com van fer Esquerra Republicana i els comuns, dimissions i la setmana següent fer com si res i aprovar els pressupostos d'aquest mateix govern. O en tot cas, si es fa, que quedi clar, és una clara hipocresia.
5: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat. Fer el millor per aquest país no és empassar-se a gripaus ni...
21: Això deien els portaveus de Junts i de la CUP, Josep Rius i Su Moreno. I pels professors que estan de vaga aquests dies, tampoc entenen que entre les condicions d'Esquerra i els comuns per aprovar aquests pressupostos no hi hagi cap ni una de les seves demandes. Avui estan fent vaga al Barcelonès. Ara mateix la protesta és a la Conselleria d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, on hi ha la nostra companya, la Soledad Domínguez. Hola, Soledad, bona tarda.
9: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
21: Una protesta que crec que ja s'ha acabat, almenys pel so que escolto de fons, que s'ha mantingut tot i la pluja, la forta pluja que ha caigut a Barcelona.
10: Efectivament, és una mostra claríssima de que la gent, malgrat nevi, troni o el que sigui, seguirem lluitant pel que volem, que és una qualitat educativa a l'escola pública.
9: Això és el que ens deia una de les professores, aguantant la pluja sota el paraigua. El fet que la protesta s'hagi mantingut sota la pluja, que estones ha estat ben intensa, és una prova de com les mobilitzacions, Joan, ja van molt més enllà dels sindicats. Són els professors anònims, els que tiren del carro i els que demanen al govern, també a la resta de forces al Parlament, que situïn l'educació com a prioritat. Malgrat que Esquerra Republicana i els comuns hi han dit que això per ells no serà una línia vermella a l'hora d'aprovar els pressupostos, els sindicats insisteixen, recorden, especialment a Esquerra, que ells també són responsables de l'actual situació.
14: Que si estem en la situació que estem és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre, ni tampoc les condicions laborals amb les quals treballàvem.
9: Al voltant de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat en aquesta protesta que, com sentiu, ja s'ha acabat. Els sindicats tenen previst reunir-se dimecres a la tarda de nou amb la conselleria. Abans esperen rebre per escrit una proposta que demostri, diuen, que el govern ha entès el missatge i que està disposat a anar més enllà del pacte que va signar amb Comissions i UGT.
21: Ho anirem explicant. Gràcies, Sole.
9: Fins ara.
21: La foto del dia ha estat al matí a la Sagrada Família.
15: He fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família. Hem posat cada 2 metres una persona i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb bisos per reivindicar la vaga educativa.
21: Uns 450 docents han bloquejat l'accés al temple, que ha hagut de tancar portes i retornar els diners de les entrades als turistes afectats.
27: We must waiting because we can come later.
21: Una protesta que s'ha aixecat cap a les 7 del matí.
2: Hora 14.
21: I la gran majoria dels centres de menors a Catalunya els gestiona una empresa privada. En concret, mentre n'hi ha 7 de totalment públics, n'hi ha 150 que funcionen a través de subcontractacions. Aquesta és la radiografia dels CRAE que avui ens fa el nostre company Oriol Soler. Oriol, com estàs? Bona tarda.
28: Què tal, Joan? Bona tarda.
21: Ara fa un any, recordem, va esclatar l'escàndol de l'antiga DGAIA, milions d'euros de prestacions indegudes sota sospita, i a dia d'avui la majoria d'aquests centres de menors els gestionen en part aquestes mateixes fundacions que van a ser assenyalades llavors.
11: Sí, els CRAE són uns dels serveis més delicats que gestiona l'administració. Parlem de nens i nenes que han passat per processos de desemparament, allunyats per diferents motius de les seves famílies i que estan tutelats per la Generalitat. Conviuen aquests centres amb altres nens i nenes, en alguns casos amb desenes. El CRAE més gran de Catalunya, per exemple, que està a Barcelona, té 60 criatures i hi ha 10 centres on són més de 30 nens i nenes. A més, 96 d'aquests infants tenen menys de 6 anys i estan vivint als CRAE. De tots els infants que viuen en aquests centres, 3.000 estan a places privades i només 120 a centres de gestió pública. I com deia Joan, l'entitat que gestiona més CRAEs és Resilis, que és una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. La resta, entre Suara, Edubic i Actua, gestionen també un terç dels centres de gestió privada a Catalunya.
21: Molts oients es preguntaran què implica que la majoria d'aquests centres de menors siguin gestionats per una empresa privada. Doncs si els comparem amb com funcionen els 7 centres totalment públics, resulta que els educadors han d'atendre a molts més joves i adolescents i a sobre ho fan amb un sou un 40% més baix que els que són funcionaris.
11: Sí, el problema no són només els sous, que ronden els 20 o 25.000 euros anuals. També parlem dels caps de setmana, de les nits, dels festius i de les ràtios per educador.
25: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Y esto es algo que se ha ido hablando, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las jornadas de trabajo en solitario, sin recursos y con una tipología de criaturas que requieren más presencia educativa.
11: És l'Alba, un nom fictici perquè ens ha demanat preservar el seu anonimat, que treballa a un centre de la província de Barcelona. És educadora social i assegura que per culpa d'aquestes condicions, sumada a la intensitat que ja té la pròpia feina, que implica tractar amb col·lectius vulnerables i de vegades també rebre agressions, la gent als CRAE dura molt poc al seu lloc de treball.
25: Està costant encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales, ¿no? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
11: Per revertir aquesta situació, el govern té dues apostes. Per una banda, l'equiparació salarial entre pública i privada, que es va anunciar fa 2 setmanes, i per l'altra, potenciar la figura de la família d'acollida per aconseguir que els CRAE siguin menys i amb menys places per fer una millor tasca educativa i pedagògica.
21: Teniu el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Gràcies, Oriol Soler.
11: Gràcies a tu, Joan.
21: I avui a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat d'haver agredit sexualment una menor de 14 anys tutelada per la DGAIA. Segons la fiscalia, tots dos es coneixien, la víctima li comprava drogues i fa 2 anys la va agredir al seu pis juntament amb un altre home. El Ministeri Fiscal demana 25 anys de presó. Martí Oliver.
12: A la menor se la va apartar de la seva família i se la va fer ingressar al centre amb 13 anys perquè se li va detectar un alt consum de drogues i no ha hagut de declarar el judici, sinó que s'ha reproduït el que va explicar a instrucció, que es va escapar 14 vegades del centre on estava cap al Raval i que en un moment donat va començar a consumir crack sense fre fins al punt d'oferir sexe a canvi d'aquesta droga. Va ser en aquell període que va conèixer l'acusat, tots dos consumien, li va demanar unes pastilles relaxants i ell li va donar un tranquil·litzant en què assegura la va deixar sense poder-se moure i va ser aleshores, assegura, que la van agredir a la dutxa juntament amb un amic. Per la seva banda, l'acusat ho ha negat tot i diu que només la coneixia de vista perquè li va robar el telèfon.
21: Un minut i parlem d'una de les notícies del dia. Shakira, absolta de frau fiscal, i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. Fins ara.
13: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
16: Descobreix Amavir a Reus, 900-130-2010 o entra a Amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
17: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.
21: Ara són les 2 i 24. L'Audiència Nacional dona la raó a Shakira i Hisenda li haurà de retornar 55 milions d'euros, més de 55 milions. Recordem que la cantant va acceptar una multa de 8 milions d'euros per haver defraudat entre els anys 2012 i 2014, però en canvi va recórrer un exercici, el

0: hagut un calvari, diuen, de 8 anys per arribar a aquest punt. L'agència tributària haurà de tornar 55 milions que li va retenir els interessos i també haurà de pagar les costes i ja ha anunciat que demanaran a l'advocat de l'Estat que ho recorri al Suprem.
1: I els Mossos han detingut dos homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un altre a Reus, als detalls dels Tele Vidalgo.
2: Ambdós van ser detinguts al lloc dels fets a l'interior d'una masia. Els agents van rebre l'avís que hi havia una baralla i quan van arribar al lloc es van trobar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home de 43 anys. Allà van localitzar els dos individus de 46 i 79 anys i un d'ells va intentar fugir al veure les dotacions. El cas s'està investigant sota secret d'actuacions.
1: I avui hem sortit al carrer aquest matí a preguntar a bars i botigues al centre de Barcelona si ja es podia pagar o no amb Bizum. Avui és el primer dia que entra en funcionament un mètode de pagament que ha de substituir les targetes de crèdit i les empreses americanes que hi ha al darrere i que farà transferències instantànies entre client i el local. Ara bé, com hem comprovat, avui aquest servei, nou servei de Bizum, a la majoria de llocs encara no estava disponible. Martí Ramírez.
3: La implementació serà progressiva i dependrà de cada banc, que anirà avisant els clients de quan poden començar a fer servir aquest mètode de pagament.
4: El nostre Datafun va fer una actualització fa 10 dies, però sí que ara incorpora l'opció de Bizum.
3: De moment, entitats com CaixaBank, BBVA o Banc Sabadell ja han començat a activar el sistema en alguns usuaris i comerços.
5: Veo en el Datafun que està l'opció que dice Bizum. Però me preguntava per a què servia.
3: La majoria, però, encara no el tenen.
6: Encara no hem rebut cap informació ni per part del banc ni per part de companys.
3: A partir de l'1 de juny es posarà en marxa l'aplicació Bizum Pay per iPhones i Androids i la companyia espera que abans que acabi l'any el servei ja estigui disponible per tots els seus clients d'Espanya, més de 30 milions. A diferència del pagament amb targeta, aquesta transacció és directa del client al compte de la botiga, sense intermediaris, com Visa o Mastercard. Això permetrà als negocis ingressar els diners immediatament i no haver d'esperar uns dies a que es faci efectiu el cobrament.
1: I atenció a aquesta dada, 5.700 persones van morir en centres psiquiàtrics de Catalunya durant la Guerra Civil per les males condicions a les que s'hi veien sotmesos. Són dades que ha facilitat a través d'un estudi de la Generalitat el col·lectiu Besnets per la Dignitat, que demana trobar aquests familiars i reparar la seva memòria històrica. Eva Hidalgo.
2: La fam, la superpoblació i les males condicions d'higiene són els principals motius d'aquesta elevada mortalitat. Una de les víctimes va ser el besavi del Francesc Martínez, portaveu de Besnets per la Dignitat, que va morir dos mesos després de ser traslladat del Pere Mata de Reus al psiquiàtric de Sant Boi. Ha passat pels micròfons de l'Equip de Tarragona.
7: Al final van ser els últims dels últims dels últims, no? Els oblidats dels oblidats, no? Potser està pitjor vist ser una persona amb problemes de salut mental que no un presoner, no? Les històries dels nostres familiars amb problemes de salut mental al passat estaven molt silenciades, no? I era complex.
2: Fa una crida per dignificar els seus noms i cercar els parents. El proper 13 de juny es farà un acte d'homenatge a Sant Boi.
1: En esports, última hora sobre l'estat de salut de Fermín. Té una fractura al dit petit del peu i haurà de passar pel quiròfan. Adrià Soldevila.
8: Sí, és una notícia d'última hora. Bona tarda. El Barça comunica que Fermín López va patir durant el partit contra el Betis d'aquest diumenge una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Per tant, s'ha trencat el dit petit del peu dret. Diu el Barça que serà sotmès a tractament quirúrgic. Per tant, passarà pel quiròfan Fermín López, que veurem si arriba o no a la cita del Mundial que comença l'11 de juny als Estats Units.
1: Això després d'un cap de setmana de cara i creu per als dos altres equips catalans. L'Espanyol ja s'ha salvat.
9: Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
1: Bravo! I el Girona, en canvi, s'ho juga tot dissabte que ve contra l'Elx.
8: Sí, cara i creu per l'Espanyol i el Girona en la penúltima jornada de Lliga. Després de patir moltíssim durant els últims mesos, l'Espanyol ja està matemàticament salvat. Va guanyar ahir a Pamplona davant l'Osasuna per 1-2 i seguirà sent equip de primera divisió la propera temporada. L'antítesi d'aquesta alegria és el Girona, que s'ha complicat la vida. Ahir va perdre 1-0 al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid i s'ho jugarà tot en l'última jornada de Lliga. Ara, en posicions de descens, dissabte vinent tindrà una final amb Montilivi. Els jugadors ho saben, han de guanyar. Depenen d'ells mateixos. La victòria el salva contra l'Elx, però l'empat o la derrota el condemna a la segona divisió.
1: I recordeu que aquesta nit ha estat operat Àlex Márquez, una fractura a la clavícula i una vèrtebra del coll, el seu estat de salut després de la greu caiguda d'ahir a Montmeló. Arribem a 2:15. Continua la informació aquí a la sèrie, també a sercatalunya.cat.
10: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
11: 2:30, 1:30 en Canarias.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Albert Espinosa amb La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que aquest és el primer gran hit de la seva carrera i, de fet, amb ell va guanyar el Festival de Benidorm de 1968, una cançó que el Julito va compondre a l'hospital mentre es recuperava d'un gravíssim accident de cotxe que va estroncar la seva carrera com a porter del Real Madrid. I aquí, Albert, veig certs paral·lelismes amb tu, perquè tu anaves per porter del Barça.
1: Sí, jo jugava al Salevín del Barça.
0: Encara que era mica,
1: però... Era porter, jo sempre dic que era molt bo, perquè ningú ho pot demostrar ja, era boníssim, i era el que més m'agradava a la vida, jugar a futbol, era una bogeria, podia passar-me el cap de setmana fent 14, 15 partits, i curiosament aquesta cançó a mi em recorda molt al meu pare, que li agradava molt aquesta cançó, però... Sobretot quan vaig entrar a l'hospital, tenia una mare hospitalària que deia, bueno, que ens va ensenyar a tots els nens que tenien càncer a ser valents a la vida, a l'amor, al sexe, i era una dona increïble de 90 anys que cada matí posava aquesta cançó a tot volum a l'hospital i ens explicava això, que les coses passen i ella deia que viure és aprendre a perdre el que has guanyat. I aquesta cançó sempre em recorda aquella mare hospitalària que em va ensenyar que qualsevol pèrdua és un guany. I jo encara, cada dia, tinc un tocadiscos que m'encanta i cada dia em desperto amb una cançó del Julio Iglesias. Són diferents, però és un homenatge. Jo crec que aquesta gent gran que supera els 70-80 anys, que sap on estan totes les pedres i t'ensenya una mica com no tocar-les, no? I com aconseguir vibrar-les, no? I, bueno, a mi m'entusiasma el Julio i té una mica a veure amb el llibre, no? El llibre, hi ha un personatge que rep una acusació que no sap si és de veritat o és falsa i recordo el que deia el Cary Grant, no? El Cary Grant deia que la teva forma de ser el que tu ets, el teu honor, per dir-ho d'alguna manera, és com un coixí ple de plomes i que si algú el posen entredit és com si les plomes marxessin al vent, no? Que encara que al final puguis demostrar la teva innocència, és molt difícil recollir totes les plomes, no? I crec que el llibre també parla una mica de, bueno, les tradicions o les acusacions falses i, no sé, és curiós, però a mi crec que aquesta cançó et desperta la felicitat de viure i sempre ho ha fet.
0: Però això que dius de les acusacions falses, tu que sempre escrius de vivències pròpies, és que tu ho has viscut, això?
1: No, jo no, però jo vaig tenir un metge que és una mica del que va la novel·la, no? Hi havia un metge a l'hospital que li van acusar d'algú molt greu i anys després me'l vaig trobar. I em va impactar molt com va viure tota aquella acusació que va rebre i em va emocionar molt la forma en què s'ho van prendre ell i la seva família, no? I li vaig demanar un dia que em regalés la història per poder-la explicar. I ell és el que em va dir la frase aquesta de Cary Grant, que em va tocar molt. I jo sóc dels que quan em diuen o m'expliquen alguna d'una persona, jo no m'ho crec si no ho he viscut o he vist en primera persona.
0: Doncs ara no s'estila, en aquests temps que corre.
1: Bueno, però jo crec que és molt important, no? Crec que és molt important confiar, no? En els teus ulls i en les teves oïdes, no? I crec que el llibre parla també una miqueta d'això.
0: Que ara parlaves de la figura de la mare hospitalària, que trobo que no n'hem parlat prou, almenys en els mitjans, d'aquesta figura, que al final són herois, els veritables herois. Qui era la teva mare hospitalària?
1: Bueno, era una dona que va néixer aquí a Barcelona, que tenia 90 anys, que havia fet, jo crec que 20 feines diferents, s'havia casat 3 cops, tenia 12 fills, però es va passar quasi els 10 anys que jo vaig estar a l'hospital i ja tenia una malaltia pulmonar molt greu i ens va acollir a tots com si fossin els seus fills hospitalaris, amb la qual cada nit, quan s'anava el teu pare i la teva mare, pujàvem allà, ens feia un colacau... I a mi em vaig tenir la sort que em va explicar les 7 regles per ser feliç. Em va dir un dia, recordo que vaig ser l'únic que no li van donar passe de fin de setmana, i em va dir, t'explicaré les 7 regles de ser feliç. I jo crec que vaig tenir la sort d'escriure tot el que em relatava o escrivia en papers. No en tenia res en aquell temps, però amb els anys m'he adonat que era una sàvia i em va donar eines per ser feliç i sempre vaig pensar que dels 30 nens van morir 29, només vaig quedar jo, i vaig tenir la sort d'aprendre d'una persona gran, i jo estimo molt la gent gran, perquè penso que tenen una saviesa que la comparteixen amb tu.
0: Anem a l'important, quines són les 7 regles per ser feliç?
1: Clar, molta gent m'ho demana, eh? Home. Passa que el problema, Jordi, és que ella em va dir que només ho podia explicar quan veiés que la meva mort s'apropava. Però jo era un adolescent, i bueno, jo tinc una amiga que sempre em diu, fas mala cara, hauries d'explicar-ho ja, però jo com era un adolescent li vaig dir, home, deixa'm explicar una, i una me la va deixar explicar. I jo recordo, tenia 13 anys i ella em va dir, has d'aprendre a dir no en aquesta vida. I em va explicar quasi 7 folis del per què, però jo en aquell moment només volia dir sí a la vida. I després he entès quantes vegades he dit no i s'ha convertit en un sí, no? I ella parlava molt de metàfores que a mi m'encantava. Ella deia que un èxit és allò que està entre dos fracassos, no? I jo, quan de vegades hi ha algun fracàs, penso que ara vindrà un èxit increïble.
0: Bé, si no expliques les altres, vol dir que et trobes bé.
1: Estic perfecte.
0: Que estàs algun com una rosa.
1: Algun dia les explicaré, perquè jo penso que...
0: Home, això s'ha de compartir.
1: Són tan curioses i tan belles i tan diferents, a més. Però és que ella era molt, molt diferent.
0: Que tu que portes tants anys amb això, amb la mort orbitant al teu voltant, com et portes? Com l'afrontes? Què hi sents? Et fa por? No et fa por? Què?
1: No, perquè jo a mi em van donar un 3% de possibilitats de viure, em van dir que anés a Menorca, a un hospital, a passar l'últim mes.
0: I entre d'altres, perquè quan vas venir aquí, que ara comentàvem sí. Amb l'Òscar, un metge t'havia dit que, o sigui, 2 mesos abans hauries d'haver mort, sí. A l'abril del 2023.
1: Sí, als 50 anys calculava que moriria i, bueno, jo crec que a mi el que m'agrada molt és pensar què vindrà després de la mort, no? I jo penso que vindrà algú... brutal. Crec que et convertiràs en un protector d'algú que estimes. I també la meva mare hospitalària tenia una teoria que per mi era molt vella, que deia que les nostres ànimes en realitat no eren una, eren 7 trossets de 7 persones al món, amb la qual quan algun dia a les 8 del matí et despertes trist i no saps per què, ella deia que un trosset d'aquestes 7 ànimes que tens a dintre en aquest món està visquent un moment difícil, no? I a mi m'entusiasmava això. Ella també deia que tenia ànima de cèrvol i ànima de roses. I va ser molt bonic perquè quan va morir allà la van enterrar a Màlaga i vaig anar i em va dir a l'home, a l'enterrador, em va dir, mira, una cosa increïble, i és que a sobre de la seva tomba havien crescut un centenar de roses. I no s'ho explicava, jo deia, sí, perquè té ànima de roses, no? I crec que al final... quan mors, en realitat, només mor una setena part de tu, no? La teva ànima està en 7 persones més, i a mi una de les coses que més m'agrada és trobar les ànimes que tinc dintre, no? I intentar sentir el mateix, amb la qual jo aconsello no fer mal a ningú, perquè potser t'estàs fent mal a tu mateix, perquè aquella persona té un trosset de la teva ànima i tu tens un trosset de la seva.
0: I això et serveix per afrontar la teva pròpia mort i també, entenc, per les morts d'éssers estimats teus.
1: Molt, molt. A mi, bueno, hem parlat a l'Òscar, però a mi em va afectar molt perquè 10 dies abans li vaig dir, hauríem de fer el llapis de memòria a la tele amb una orquestra. Li vaig dir, seria tan xulo una orquestra sencera. I em va dir, m'encanta, parlem-ne, no? I va morir 10 dies més tard, però sempre vaig tenir la sensació que persones com ell o aquest programa, a través de la música, treus l'ADN de l'ànima de les persones, perquè al final les cançons t'acompanyen la resta de la vida i et canvien, no? La meva mare sempre deia que havies de trobar el teu tot a la vida, perquè si no et conformaves amb petiteses i cap petitesa t'omplia com el tot, però que quan trobaves el tot ja no necessitaves cap petitesa a la vida, no? I jo crec que això és la vida, és trobar el teu tot. Potser trigues més o trigues menys, però quan el trobes ja no et distreus mai més amb petitesses.
0: Qui són els teus protectors, Albert?
1: Jo crec que la meva mare hospitalària està aquí al costat i el meu pare, de veritat, que el vaig perdre fa 10 anys. I, bueno, la mort d'un pare trigues, com a mínim, jo he calculat 18 mesos en superar-la, però passa com increïble, que al final et converteixes en la gent que perds, no? Jo m'he convertit una mica amb el meu pare i amb la meva mare hospitalària, no? I acabes entenent per què fan les coses que no entenies, no? I els noto molt a prop. Quan vaig estar fa poc al col·lapse, li vaig dir al Jordi González que veia una dona poderosa al seu costat i em va dir, és la meva mare, ha de ser la meva mare perquè estava creuant la Diagonal fa poc, venia una bici, jo no la vaig veure, i algú em va tirar cap enrere i vaig sentir el perfum de la mare. I jo crec que els protectors no poden aconseguir que et passin coses bones, però sí que aconsegueixen que no et passin coses dolentes. Jo fa 3 anys tenia que agafar un avió que estava allà i quan estava a punt d'agafar-lo em va trucar un amic, jo tinc un amic que els seus amics els té a la nevera amb lletres. És a dir, si fossis el seu amic...
0: Com un imant.
1: Com un imant, Jordi, Albert, i fa com crucigrama amb la gent que s'estima. I em va trucar, abans que agafés l'avió, em va trucar i em va dir, no l'agafis. I dic, per què? Diu, perquè ha caigut la B del teu nom i en lloc del verb pone alert. I has d'estar alerta. I jo vaig pensar, tio, has tancat la nevera amb força i s'ha caigut un parell de lletres. Però saps allò que dius, bueno, no sé, i no el
0: vaig agafar. Per si de cas, no l'agafaré.
1: No l'agafaré.
0: El perdré.
1: Sí, i va caure. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Que, i si et mors, què vol dir?
1: Bueno, li he demanat que tregui el meu nom de la nevera, perquè no puc estar la resta de la vida esperant que caigui.
0: Però si et mors, què vol dir? Que el protector no ha fet bé la feina o què?
1: Bueno, però és que jo crec que no és cap secret. Tots d'aquí, els que ens estan sentint, en 200 anys, per ser generosos, tots estarem morts, no?
0: Molt generós.
1: Molt generós. I jo crec que morir forma part de la vida. Crec que al final les pors són dubtes no resolts. Si algú no resol una dubte, es converteix en una por. I jo crec que morir no és trist. Jo ja confesso que m'agradaria morir un divendres, és el dia de la setmana que més m'encanta, són les estrenes de cine, la gent està feliç, et pot venir a veure el dissabte, si vol, al tanatori. Jo només vull treballar migdia, mitja tarda,
0: val.
1: A mi que no m'expongan tot el dia, sinó de 3 a 6, que està molt bé. I crec que pensar aquestes coses, si algun dia mor un divendres, la gent dirà, hosti, quina sort ha tingut l'Albert, no? Que mor quan ha volgut, no? Però crec que forma part de la vida. A mi no em fa por ni tristesa i sobretot em produeix una felicitat, no? Perquè he vist marxar tants i cap ha tornat, amb la qual cosa ha d'haver alguna cosa molt bo fora.
0: Bé, els protectors, com deia ara l'Albert Espinosa, que és un tema que entra dintre del seu nou llibre, el No has estat mai sol, i ara sonarà una cançó que l'Albert relaciona amb aquest llibre. Ara ens explicarà per què, però la cançó és Ruido, de Joaquín Sabina.

0: dos dins del disc Física i Química, i que, com dèiem, Albert, tu relaciones amb aquesta nova novel·la, amb el No has estat mai sol. Per què?
1: Bueno, jo em vaig despertar molt temps amb aquesta cançó. Quan estudiava a la universitat, a Enginyeria Industrial, em despertava amb aquesta cançó i no l'havia tornat a sentir des de l'any 94 o 95. I ara que l'has sentit, m'ha produït aquesta estranyesa que et produeixen cançons que ens ha deixat de sentir. I la vaig començar a sentir un dia, que la vaig apagar de seguida, que va ser el dia que va morir el Dylan, que era un nen que tenia 6 anys, portava des dels 2 lluitant contra el càncer, i potser al cap de l'any coneixo 50 o 60 nens que els seus pares volen que els conegui, els ajudi, però jo crec que cap com el Dylan. Jo crec que el Dylan tenia una força, una energia, una felicitat, era un noi increïble, i el dia que va morir, per la tele estaven posant aquesta cançó i la vaig haver d'apagar, i al poc temps em va trucar la seva mare per dir-me que el Dylan pues, havia marxat, no? Havia estat el dia anterior amb ell, i vaig passar tota la setmana següent que somiava amb aquesta cançó, m'apareixia el Dylan i en deia dos lletres, XL, XL, tota l'estona, tota la setmana, i al final vaig haver de trucar als pares i dir-li somio amb el Dylan, i em diu XL, no sé què pot ser, i es van emocionar molt i em van dir, és que el Dylan volia que la família comprés una moto, que era no sé què, no sé quants, una marca 750 XL, i no la volíem comprar ja perquè ja havia mort. I la vam comprar al final, i aquesta mort, quan mor un fill, doncs la família es queda una mica tocada, bueno, bastant tocada, i aquesta mort ha servit perquè la família doncs, fes viatges, es reconnectés la parella, i d'alguna manera jo crec que el Dylan sabia tot això, no? I somiar amb ell i que sonés aquesta cançó del Ruïdor, jo crec que era una manera de fer-me prestar atenció. Amb la qual cosa, a partir d'aquell dia, jo crec que tinc la sort. Per somiar coses has de tenir un polo, no? Una persona que ha marxat que t'ajuda a connectar, no? I fa poc amb la meva editora del llibre li vaig dir somio amb tu i un anell, i es va posar a plorar i em va dir la meva mare va morir i l'anell, pues, cap dels tres fills volia deixar que el tingués l'altre, i al final no en parlo amb els meus germans perquè es va quedar un a l'anell, no? I em va dir, l'aconseguiré. Jo pensava, matar els germans o alguna cosa. Però no, han arribat a un pacte increïble, han fet les paus, es torna a parlar, i cada 4 mesos pues, té l'anell un dels germans.
0: Història compartida.
1: Història compartida, no? I aquests somnis són xulos. Ja havia tingut, però a partir del mort del Dylan, jo crec que ell és un dels protectors que tinc. El vaig estimar moltíssim perquè era un nen lluitador, i recordo que l'última setmana em va dir, ell volia ser davanter del Barça, i em va dir, vull jugar al camp del Barça en un entrenament amb l'Íñigo Martínez, perquè era el seu fan absolut. Ja havia acabat la temporada, vaig trucar a l'Íñigo, li vaig explicar, i si era a les 10 del matí, a les 12 es marxava a Tailàndia amb les seves filles i tal, i era absolutament impossible que a les 4 estigués aquí. I em va dir, perquè jo crec que hi ha gent bona, que la meva religió són la gent bona, i hi ha gent bona com l'Íñigo Martínez, que va deixar que l'avió marxés, les vacances posposessin, i va estar de 4 a 6 de la tarda l'última setmana amb el Dylan al camp d'entrenament, xutant-li pilotes i fent-li el seu somni, no? Amb la qual crec que pare està amb mi, i jo crec que pare està amb l'Íñigo ara i ara Aràbia Saudí, Cuilaldo, perquè crec que era un nen d'aquells que, per mi, no ha mort. Està dintre de tots els que vam tenir la sort de conèixer un nen, i d'alguna manera aquest Ruïdor del Sabina, que és per mi una de les cançons més boniques perquè et desperta dolor dintre, et porta també molta, molta felicitat.
0: Increïble. El que ens acabes d'explicar, que pel que he entès, hi ha famílies que es posen en contacte amb tu perquè tenen nens que estan patint càncer?
1: Sí, normalment és l'osteosarcoma, el que vaig tenir jo, la filla de Luis Enrique. És una malaltia que té quasi un 90% de possibilitats de morir, i també altres malalties, però sí, a través d'associacions com la Vilavecchia, que si algú vol algun dia treballar, treballar, ajudar, la Fundació Vilavecchia per mi és la número 1 de tot el món, són brutals, i de vegades pues, t'escriuen a l'Instagram, al correu.
0: I tu hi vas?
1: Sempre, perquè a mi em van venir a veure, no? I normalment intentes, saps que molts moriran, però et porta una felicitat total, no? Ara hi ha una noia que se'n va anar a...

0: menor que uns dies i també té un diagnòstic difícil, però conèixer la Vega és d'aquelles coses que es regala la vida, perquè jo crec que si estàs trist, passeja't per un hospital pediàtric de càncer i et portarà la felicitat immediata. La meva mare hospitalària em deia, mai et preguntis per què ha passat això, perquè el per què sempre et portarà la tristesa, la depressió. I jo mai m'he preguntat per què. Quan em va sortir lo de la paròdia vaig pensar, bueno, potser és la fi en menys d'un mes, però buah, tot el que hem viscut és brutal.
1: Uf, realment, mira, ara m'ha vingut al cap un article que crec que escrivia l'Alfonso Ossí aquesta setmana sobre el Paco Umbral quan estava ja terminal, no sé si l'has llegit,
0: no.
1: que hi va perdre un
0: fill. Sí, el Mortal i Rosa ho explicava en aquell llibre. Sí,
1: i quan ja estava terminal es passejava per l'oncologia pediàtrica de l'hospital i s'asseia a mirar.
0: Clar.
1: I es quedava allà mirant. I els enfermers li van preguntar a la directora del centre, bueno, aquí ve un senyor que s'asseu, es posa a mirar nens, i la directora li va dir, molesta algú? Doncs deixeu que miri.
0: Bueno, i té un llibre que si la gent no ha llegit, Mortal i Rosa, explica
1: brutal.
0: Tot el dolor que va ser perdre un fill petit i com li va canviar la forma de mirar, no? Jo, a mi el que em passa és que em porta molta felicitat conèixer-lo, sabent que segurament el diagnòstic i al final serà terrible, però tenen unes ganes de viure i una forma de somriure que a mi m'emociona molt, no? I tant de bo algun dia puguem dir que el càncer pediàtric, o tots els càncers han desaparegut, però mentrestant jo crec que són absoluts herois, són pulseres vermelles. Anava d'això, no?, de convertir nens en càncer amb herois, no? I crec que l'únic és que fins i tot quan van fer la versió italiana, el Braccialetti Rossi, van canviar les pulseres pediàtriques que eren blanques a vermelles, no? Amb la qual crec que al final és un símbol de lluita i crec que no els hauríem d'oblidar mai, no? I pensar en ells com herois i, bueno, jo de vegades quan penso en el Dylan i en tants nens que he conegut, penso que són una força imparable d'aquest món. Aquests sí que es queden per cuidar molts.
1: I el Guido, el protagonista de No has estat mai sol, també ha passat per aquest tràngol i el va superar. Mm-hmm. No? Ara és un influencer, 18 anys, en principi té tot per sentir-se realitzat, però si grates una mica, veus que n'hi ha un.
0: Bueno, és que jo crec que és el mal d'aquesta societat, no? Crec que al final, en poc temps, aconsegueixes tantes coses que on està el camí per seguir, no? Guido significa el que troba camins, no? El significat del seu nom, no? Crec que en aquesta vida mai t'has de cansar de viure. Jo crec que per viure has de viure i has d'acceptar-ho tot, la tristesa, la felicitat. I crec que aquest llibre també t'ajuda a trobar el teu camí. La meva mare hospitalària ja deia que hi havia tres cimes a la vida, no? La primera cima, el primer, d'alguna manera, és el que vols fer a la vida, no? I aquest cim és important perquè li poses moltes ganes, però quan aconsegueixes el que vols a la vida, quan arribes al final del primer cim, t'adones que potser no et fa feliç. I el segon cim és normalment el contrari al que buscaves a la vida. Et costa més saber quin és aquest cim, però quan el trobes t'adones que no t'interessava en absolut aquell primer cim. I després em deia que hi havia un tercer cim que no el buscaves tu, et buscava una persona i t'adonaves que aquell tercer cim és el preciós, no? Jo tinc la sensació que estic acabant el meu segon cim i que aviat començaré aquest tercer cim, no? I
1: un dels... Que ara no saps quin és, encara.
0: És que no depèn de mi, Jordi. És arribar a una persona, pot ser l'amor o pot ser el dolor o pot ser algú, o pot ser la marxa d'una persona. Potser és la marxa de la meva mare, que jo crec que quan mori la meva mare em tocarà d'una manera que serà complicat, però també em portarà un plaer, no? Perquè em convertiré en ella, no? Que crec que és lo bonic, no? Però aquest tercer cim no saps què és. I com he posat el mail al llibre, molta gent em diu, estic al final del primer cim, però ja sé què és. I normalment el segon cim és el contrari al primer. Si en el primer has buscat fama i el segon buscat el contrari...
1: La tranquil·litat, no?
0: Sí, i jo crec que això és la vida, no? L'oportunitat de recanviar.
1: Déu-n'hi-do, quina mare hospitalària. Res envejar la Laila Ma, eh? que Albert, ara mateix està sonant de fons una cançó dels austríacs Opus, que és Life is Life, que és, té a veure amb un dels teus últims projectes audiovisuals, que és Life is Life, també,
0: sí.
1: Que ara en parlarem, però la veurem en sèrie o pel·lícula, el teu nou llibre, el Mai has estat sol?
0: Té pinta. Jo tinc la sort que quan vaig a Cultura de les Marmelles es va fer a 32 països, 32 versions. Una de les més conegudes és pues, conèixer Spielberg en Estats Units, estar amb ell, amb Octavia Spencer, amb la creadora de Friends, Marta Kaufman. I quan coneixes tota aquesta gent sempre et diu, enviem quan facis algo que tu pensis. I vaig pensar, per què no enviar a la productora Amblin aquest llibre en anglès? I realment pues, estan bastant interessats, i al igual que una productora italiana, els hereus de Sergio Leone, tenen una productora molt xula, Leone Films, i també estan interessats. Jo crec que pot quedar una història, la veritat és que el llibre és molt al sexto sentido o Ghost, i seria preciós transformar-ho. No?
1: Sèrie o pel·li?
0: Jo vull pel·li. Jo vull el Guido amb pel·li, i bueno, ja m'han dit opcions pel Guido de 18 anys i els actors que proposen són brutals, no? Però bueno, haurem d'esperar perquè aquests projectes van molt lents, però podria ser una pel·li molt, molt xula. I
1: amb en Timothy Chalamet, no? Que té 45 però segueix fent de xaval.
0: Sí, no sé. Bueno, han dit un nom però no te'l puc dir.
1: Ui.
0: I seria molt xulo, però bueno, la cançó que sona per mi és de les últims
1: projectes. No me'l pots dir aquest nom, eh?
0: No te'l puc dir.
1: Però és d'aquí?
0: No, és, no, és americà. És molt conegut per una sèrie que ha fet, però bueno. I aquesta
1: que cadascú
0: pel·li, cadascú
1: tregui les
0: bueno, conclusions que vulgui. Si llegeix el llibre, li serà fàcil de trobar. Òbviament, aposten per algú que ha fet la professió que té TikToker i Instagram. Té molts seguidors, no? Però sí que és veritat que aquesta cançó em porta una de les pel·lis que millor m'ho vas passar escrivint-la, que és Life is Life, que és una cançó de la meva infantesa que la sentia tot hora, i amb el Dani de la Torre vam fer una pel·li preciosa sobre com era la vida als anys 80, i està a Netflix, si algú la vol veure, i crec que té un et dona com una felicitat total, perquè crec que el Dani de la Torre, que és més conegut per La Unitat i pel·lícules i sèries com Marbella, però aquí és el seu toc emocional, i va ser preciós perquè la seva mare havia mort de càncer, i quan estava a punt de morir li va dir a la mare, li va dir, mira, m'ha arribat un guió d'Albert Espinosa, el de Polseres Vermelles, i és una història emocional d'aquestes que fa l'Albert, i la mare li diu, fes-la. I va morir el dia següent, i la va tenir que fer, amb la qual mai estaré suficientment agraït a la mare del Dani de la Torre, perquè li deia, haz algo sin tiros, haz algo sense policies, no? I la veritat que és una de les pel·lis que, quan fas una pel·li per Netflix, potser el més bonic és que saber que durant 2 setmanes està número 1 a tots els països del món, no? Amb la qual rebia mails de tants països que en tenien aquesta història sobre uns nois que agafaven un cotxe des de Barcelona i anaven a Galícia a passar l'estiu i després tornaven, que era increïble com la sentien com pròpia. No?
1: Doncs va, una miqueta de Life is Life.

0: Albert, fent una ullada als teus llibres, sèries, pel·lis, he detectat que toques la major part de vegades a la franja d'edats entre nens, entre 8-9 anys i 20-21-22.
1: En quin sentit? Els protagonistes?
0: Els protagonistes. Ah, sí. Això té a veure, no sé, amb, per exemple, que és una època on tu, per exemple, estava hospitalitzat, que és una franja de l'etapa vital que sents que te la van treure d'alguna manera, que no la vas poder viure en plenitud o què?
1: No, jo crec que perquè m'interessa molt aquest món de la gent que és més jove, no? Crec que al final a Life is Life pues, explicava la meva infantesa i la de tots que hem nascut als 70, 80, que de vegades pues, bevem pel·lícules com Stand By Me i diguem, hòstia, som nosaltres, no? Però Stand By Me està situada als 50, no? Però al final te la fas teva, o El Club de los Poetas Muertos, Història, o L'Indomable Will Hunting, i a poder fer Life is Life amb protagonistes que realment visquessin aquells moments d'aventures amb les bicis, doncs em feia feliç, no? Polseres Vermelles, òbviament, he d'explicar la meva vida quan era petit i tenien que tenir l'edat que jo tenia, i Los Espavilados crec que era un conte pendent, perquè la planta de sobre que jo estava hospitalitzat estaven els nens que tenien esquizofrènia, que tenien malalties mentals, teòricament, i no paraven d'escapar-se, no? I jo vaig conèixer molts espavilados d'aquella planta que em deien, jo estic bé, no? Però quan tens 14 anys, 15, no pots decidir que no vols estar ingressat, el que decideix és els teus pares, no? I actualment, ara mateix, totes les plantes públiques de malalties mentals infantils estan plenes i la majoria de nens no haurien d'estar allà, no necessiten un tractament farmacològic. I Los Espavilados per mi era un intent de posar veu als que no tenen veu ni per decidir que no volen estar a l'hospital, no? I hi ha tants nens que després han vingut i m'han dit, després de veure Los Espavilados vaig aconseguir que els meus pares em traguessin i acceptessin que jo sóc així. Que a vegades pues, tens una forma de ser una mica diferent, però jo sempre dic que has d'estimar el teu caos, la teva diferència i el que et fa únic, no? De vegades he fet pel·lis com Eugenio, que el protagonista era un,
0: sí, clar,
1: era un adult, no? I jo crec que tu i en 65 minuts estaven allà, tenien 30 anys, però
0: certa tendència, he dit.
1: Clar, hi ha una mica...
0: Si
1: hi ha una...
0: mires aquestes pel·lis, veus, sí. Polseres, Planta Quarta, sí, Espavilados...
1: Sí. Sí, jo crec que sí, però bueno, jo també he intentat, les novel·les he fet Lo mejor dir es volver, que potser és la meva novel·la preferida amb aquesta, que parla d'una senyora que té 100 anys i quan arribes als 100 anys pots decidir donar el karma artificial, és a dir, si algú t'ha fet mal a la vida i la vida no li ha tornat, quan compleixen 100 anys l'estat et permet donar-li a aquesta persona el dolor. I a mi és una de les novel·les que més m'agrada perquè vaig utilitzar tots els meus somnis premonitoris que he tingut a la vida per col·locar-los allà, no? I 2-3 anys abans de la pandèmia jo vaig dir que hi hauria una pandèmia i vaig dir que el 2022 guanyaria la final argentina del Mundial ficant un doblete Messi, no?
0: I per sort ho vas dir en una entrevista prèvia.
1: Bueno, i el llibre del 2019, clar, que està escrit a la plana, no sé si 142.
0: T'ha donat les gràcies al Leo?
1: Sí. Sí, no ell personalment, però me preguntó algú del seu famós entorn, em va preguntar com veia el Mundial següent, no? I vaig intentar somiar i sí, sí, he vist, però lamentablement la predicció...
0: Vas intentar somiar, m'agrada molt. Què vol dir? Tu vas intentar, no? Va pensar clar, de
1: si
0: futbol...
1: Tu... No, si tu em dius somia algú, ho puc aconseguir. Simplement m'ho has de dir i trigaré potser 2 o 3 dies...
0: I vaig somiar... L'Euromillón, Albert Espinosa.
1: Vaig somiar el tercer número de la loteria de Nadal, una vegada.
0: Bueno.
1: El tercer. I ja no existia, no el vaig poder comprar. Però bueno, he somiat que el Mundial el guanyarà un país que no ha guanyat mai el Mundial.
0: Si no saps exactament quin.
1: No, perquè t'apareix com una pantalla i una frase, és molt curiós, com si fos cine, sobre un teló i apareix i posava això. Llavors he mirat, mira, ara acabo de robar aquí a la SER.
0: Això. El Grupo Prisa, ja has robat, sí, cuidado.
1: He robat això,
0: el panini.
1: I així miraré, però bueno, pot ser Països Baixos, Portugal, podria ser.
0: Curaçao, que també va al Mundial, eh?
1: Ja Mèxic. Jo crec que serà Portugal, eh? I també crec que seria bonic pel...
0: El bitxo.
1: Sí, home. Jo crec que un any guanya el Messi, un any guanya el Cristiano... Mira, jo crec molt amb la gent bona. El Niño Martínez ara està amb el... amb el Cristiano Ronaldo, al Nassar, i em diu, és una persona tan bona, i jo m'ho creu, si m'ho diu l'Iñigo Martínez, jo m'ho crec.
0: Si diu l'Iñigo Martínez, doncs ara ens ho creurem, un Mundial que juga als Estats Units, per tant...
1: Mèxic podria ser, eh?
0: També està Mèxic, sí. I també em sembla que algun partit es jugarà a Las Vegas, és a dir, a casa del senyor Elvis Presley.

0: Runaway d'Elvis Presley sonen al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que en cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar just un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i... I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot, bueno, eh?
1: Això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer. I el meu pare tenia una pua que encara conservo de l'Elvis, amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis, i crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: Gràcies als seus protectors,
1: Julio,
0: no?
1: I Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Jo... Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no de Julio, segur que vinc. És el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: tres germans, cinc.
1: Sí, sí, jo sóc el del mig. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, clar, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un a l'escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius, ho sento, no. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico vale, bé, t'ho prometo.
1: I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Jo tu porter, eh?
1: Sí, sí, porter de futbol sempre, sempre.
0: Però a, que, mi... a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia i sí, sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit, que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos, i a part estava el meu pare, i ja vaig veure com va posar els ulls, igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No. No, no, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va seure al llit, i em va dir, com vols el monyó? I dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñoz, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és l'important, que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que somio amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt, i quan vaig fer els nostres Tigres Beuen Jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com era el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és l'Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble
1: Sec. No, el Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara.
1: Jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat i, bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te bese porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva, i recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu, i em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de que no tindré temps més que de concerts, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina, i ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie, i curiosament a Polsera Vermella van posar moltes cançons però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital, pues, sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit, pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb el qual potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill. Aquí li han tret una cama, vull dir, com
1: bueno,
0: han viscut ells?
1: És complicat. Jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que és com els pares del Dylan, no? Com ho porten, complicat, i la meva mare, pues, ho portava bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida, i jo pensava que eren molt grans quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que, bueno, estaven preparats. Però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré que em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què la visquem nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
0: Doncs Albert, hem arribat al final del teu llapis de memòria. Et sembla si per tancar el cercle acabem amb Lucas, de Luz Casal?
1: És que és la cançó perfecta. Per mi és una cançó que parla d'un nen malalt, em recorda molt el Dylan, i jo l'he dit tantes vegades a la Luz Casal que és la cançó més bonica d'amor, perquè si l'escolteu parla d'això de en lo que te conviertes, que és un protector.
0: Albert Espinosa, ha sigut un plaer tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, i espero que converteixis això en un programa de tele aviat,
0: amb una
1: orquestra, i crec que la gent ho viuria amb una felicitat total.
0: Ho podem provar, l'Òscar li hagués encantat, segur. Amparo Pérez a la producció, Manel Sainz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Que tingueu molt, molt bona tarda. Us quedeu amb la Luz Casal.

0: La ventana siempre está abierta en nuestra
1: temporada memorable. Aida, la bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e i Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
2: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A ILERN amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. ILERN, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock.
4: L'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle.
4: L'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. L'ho hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra, i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com Dramaticles i Paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
6: CERC Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Cadena CERC. El poder de la conversación.

0: Avui, al balcó, els professors tanquen la Sagrada Família i la bogeria del cap de setmana per comprar i revendre un rellotge. Fem tertúlia amb Ariadna Martínez, Clara Blanchard i Lucía Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què és un pis zero? O una infradenúncia o la indefensió presa? Què són els enterraments de beneficència o el dret al record?
1: Són només 5 conceptes dels 562 que recull el nou Diccionari del Sensellarisme en Llengua Catalana. És una guia indispensable que explica un món que no veiem o no volem veure i que afecta a quasi 2.000 persones que viuen pels carrers de Barcelona, més de 6.500 persones que no tenen llar a Catalunya.
0: En David Fernández, que és col·laborador del Balcó, ja ho sabeu, deia en un article al diari Ara que els mots configuren i eduquen la mirada. I citava l'Equipàs, així ho deia, que ha fet possible aquest diccionari. Deia en Jordi, la Bea, la Marisol i en Guillem. Què hem fet al balcó? Doncs dur-los a gairebé tots aquí, al balcó. Marisol Alafont, voluntària, 30 anys a la Fundació Arrels, ara col·laboradora al Centre Obert. Jordi Garcia, voluntari del Centre Obert d'Arrels. I la Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació fa 2 anys. Què tal? Com esteu?
2: Molt bé.
0: Benvinguts.
3: Gràcies.
0: Quin regal, no?, que ens va fer a tots en David Fernández.
3: Sí. La veritat és que l'article és molt xulo. Sí.
0: Qui té la idea d'aquest diccionari que tinc aquí sobre la taula i com es posa en marxa tot plegat?
4: Doncs hola, bona tarda. Sóc en Jordi.
0: El voluntari.
4: Diuen que sóc l'impulsor. Senzillament, no sé, no recordo com, doncs va caure a les meves mans la proposició de llei del sensellarisme. Diria l'any 22-23,
0: que encara arrosseguem, després en parlem.
4: Sí. I res, llegint-la, me la vaig llegir i vaig llegir en una disposició final que es deia, venia a dir que calia organitzar un corpus, la nomenclatura pròpia de l'àmbit del sensellarisme i incloure-la dins del Diccionari de la Llengua Catalana. I allò em va fer pensar, dic, ostres, vol dir que no hi és, que no existeix aquest corpus, doncs vinga, doncs ja tenim un pretext per fer-lo.
0: Però imaginàveu que serien més de 500 paraules de conceptes?
3: No, jo crec que no.
4: No, al començament recordo que havíem comptat aproximadament unes 350.
0: Sí.
4: I s'ha estirat.
0: Mm-hmm. Com vau funcionar? Bé, què vau fer? Reunions i de l'A a la Z, anar afegint paraules que normalment utilitzeu vosaltres i que la majoria desconeixem en molts casos. Com va anar?
3: Sí, això el Jordi potser fa com la introducció, jo continuo, perquè té una lògica. O sigui, aquest diccionari està fet amb tota la rigorositat que marca una obra com aquesta. El Jordi també té un passat, no?, amb el Termcat, que això també ha ajudat molt a fer aquesta part més rigorosa i més científica, i té una lògica. Si comença tu, Jordi, i jo acabo de completar.
4: Sí, té a veure amb això, la idea també sorgeix d'això, que com jo havia treballat al Termcat durant força anys, doncs coneixia la metodologia. Llavors doncs dic, bé, doncs jo sé com tirar-ho endavant, doncs posem fil a l'agulla. Doncs primer de tot el que vam fer és, explico sintèticament.
0: Sí.
4: El primer que vam fer doncs és fer una mena de recerca documental de literatura especialitzada de l'àmbit per saber manuals, llibres, lleis, informes, doncs per tenir una recopilació d'obres d'on poder extreure els termes, d'on poder fer el que s'anomena el buidatge.
0: Perquè, perdona, altres països tenen diccionaris de sensellarisme, ni França ni Anglaterra, perquè això també heu utilitzat les paraules en francès i en anglès i en castellà.
3: Sí, de fet, perdó, aquest és un dels punts, a dir, en el dia a dia moltes vegades fem servir paraules que les agafem d'altres idiomes i les fem servir tal qual, i la traducció no és ben bé correcta quan la fem, llavors aquest diccionari també ha servit una mica per poder portar, no, a la nostra llengua aquestes paraules, aquestes expressions. Però
0: Jordi, segueix.
4: Bé, llavors, un cop teníem aquestes obres, el que vam fer és això, fer el buidatge. Buidatge és extreure, detectar els termes, detectar aquelles paraules que són termes de l'àmbit i extreure-les. I llavors les vam gestionar a través d'un gestor de terminologia que ens va cedir el Termcat, era una eina informàtica que ens permetia gestionar la informació. Un cop fet aquest buidatge, el que vam fer ja és doncs organitzar, distribuir els termes amb àrees temàtiques per poder fer la revisió també d'una manera més còmoda, no de l'A a la Z, sinó per àrees temàtiques especialitzades.
0: Clar.
4: I això ens permetia, doncs, ens facilitava la feina i també ens va permetre doncs que cada àrea temàtica la pogués revisar persones experts, professionals experts en cada àrea.
3: Correcte, i aquí faig l'apunt, no? O sigui, aquí sí que llavors a nivell d'entitat, doncs per exemple, jo recordo, jo era en aquell moment era la jurista de l'entitat, llavors hi havia tota l'àrea temàtica de dret, em sembla, o la part més de drets o termes legals, llavors amb l'equip de juristes ens van passar tot un seguit de termes per revisar i després nosaltres, des de la nostra experiència jurídica amb sensellarisme, també vam aportar els termes que coneixíem i el mateix vam fer doncs, amb treball social, amb carrer, etc.
0: I deixeu-me que la Marisol, que encara no li hem escoltat la veu, la Marisol porta 30 anys, oi?
2: 27, exactament.
0: 27. Tu, Marisol, vas a portar paraules, perquè tu estàs en contacte amb la gent al carrer. Quines paraules, per exemple, perquè se'n facin la idea?
2: A part dels 27, vaig estar 17 en l'equip de carrer i va ser molt enriquidor. Aleshores, bueno, un dia...
0: L'equip de carrer què vol dir?
2: Arrels té un equip de persones que surten al carrer a parlar amb les persones, a intentar que es vinculin o a acompanyar-les, més que res. Perquè hi ha persones que no es logren vincular, però que han tingut l'acompanyament sempre d'Arrels. Doncs un dia quan en Jordi em va dir mira, o va sortir amb una conversa, no ho sé. I jo vaig començar a pensar en paraules i un dia li ensenyo un paperet i li dic aquestes les teniu i ja està.
0: Digue'm algunes.
2: Pues, dignitat, empatia, respecte, què més?
4: Vincle.
2: Vincle, consol... Moltes paraules.
4: Esperança.
2: Sí, gràcies.
0: Que bàsiques.
2: Sí, exacte. Per mi eren molt importants, perquè per mi, quan tu li dones una mica de dignitat a les persones, a partir d'aquí la persona ja... Són aquests petits gestos, per mi, que són molt importants.
0: Ja, mireu, la primera, perquè entengui l'oient com funciona aquest diccionari, la primera és a la intempèrie. I posa en espanyol és a la intemperie, a la belle étoile en francès, in the open air en anglès. Però per mi la definició és preciosa aquesta, diu en un espai descobert, sense sostre ni recer, i amb exposició al rigor del temps. Però tu aquí estàs parlant de pluja, estàs parlant de fred, estàs parlant de calor insuportable, tot està ple de definicions, perquè algunes us diré que són com poètiques i molt encertades, és a dir, us he imaginat a tots discutint moltíssim cada frase.
3: Sí, sí, és que jo crec que una part del diccionari... Repetiré una cosa, que és que a més estic repetint des del dia que ho vaig escoltar. Quan vam fer la presentació hi havia la persona que ha coordinat a nivell del TERMCAT, és a dir, la terminòloga, que no treballa ni és voluntària ni coneix res, o no coneixia fins ara res del món del sensellarisme, però que va revisar tots els termes. Doncs quan va acabar la seva presentació ella va convidar a tothom a llegir el diccionari, no a consultar-lo. A llegir-lo, perquè jo crec que a tots ens va agradar una mica aquesta expressió, perquè és el que reflecteix una mica la voluntat que tenim amb el document, no? De dir, explica, o sigui, a part de definir, explica la realitat del sensellarisme, i ho explica de forma molt concreta, que és a través de les paraules. Però totes les paraules, i això ho diem molt sempre, o sigui, cap d'aquests termes és neutre, i cap d'aquests termes et deixa indiferent quan el llegeixes, no? Jo crec que també aquesta és la característica o la gràcia del document, també.
0: Per exemple, ara parlaves dels drets, tu que ets jurista, Bea. Hi ha el dret a l'habitatge, el dret a la higiene, que són drets que no es compleixen i queden claríssims aquí. I que potser tots ho sabem, però que val la pena que aquí es recordi. Hi ha el dret a la ciutat,
3: correcte,
0: que és el dret a les persones a un espai col·lectiu on trobar les condicions adequades per desenvolupar la vida política, social, cultural...
3: Correcte.
0: Tampoc.
3: Correcte, perquè el que hem fet és l'exercici, i això el Jordi us ho explica millor, jo crec que hem fet l'exercici de vincular doncs això, no? Tots aquests drets amb el sensellarisme. O sigui, no estem parlant del dret de l'habitatge per se, sinó com es vincula amb el sensellarisme i les persones que estan en situació de sensellar. Jo crec que també aquesta és la característica més important, no? del diccionari.
4: Sí, clar, hi ha molts termes que són termes compartits amb altres... Amb, altres,
0: amb la gent que té sostre.
4: Sí, exacte, amb la gent que té sostre. I el que hem fet és això, a través no de les definicions, sinó a través de les notes, acostar-los a l'àmbit del sensellarisme. És a dir, aquestes notes, veureu que és un diccionari amb moltes notes,
0: no acostuma
4: a passar amb un diccionari terminològic en què et centres en les definicions escèptiques, en què intentes definir de la millor manera possible el terme i ja està. Però aquí les definicions ens quedaven curtes. Necessitàvem explicar més. Llavors, a través de les notes, hem acostat a l'àmbit del sensellarisme i també a través d'aquestes notes, l'altre dia la Marisol em deia és que m'he llegit el diccionari i li he trobat que té sentiment.
0: És que té sentiment.
4: I jo crec que té sentiment per les notes, òbviament, no per les definicions.
2: És com un relat.
0: Sí, per exemple.
2: Llegeixes l'obris per on l'obris?
0: És el que deies, que moltes paraules són comunes, no? Però, per exemple, el dret a l'error. Quan tu llegeixes el dret a l'error, què és el dret de les persones a equivocar-se en una gestió o tràmits administratius sense que aquest error comporti sancions? Si ara, no?, la Marisol comet un error demanant la subvenció del que sigui, doncs no passarà res. Si li passa a una persona sense llar, què passa?
3: Doncs, efectivament, el que passa, i ens està passant, que ens hem trobat amb persones que de sobte han de tornar una quantitat de diners impossible de tornar, però per ningú de nosaltres i menys per una persona que, a més, és un error que està vinculat a la seva situació de sensellarisme. Vull dir, és difícil que pugui conèixer com funciona tot quan no pot accedir de forma habitual. Sí, o sigui, té aquest component de posar-lo en el context de la persona que es troba en aquesta situació.
0: Però, clar, aquesta persona té aquest dret a l'error i no ho sap que el té.
3: Correcte. Sí, també, de fet, és un text que perfectament hauria d'estar també conegut per les persones que viuen al carrer, perquè aquí hi ha moltes definicions de situacions o de drets prestacions o d'elements als quals podrien accedir i que no coneixen. Coneixen i que, si no els anomenem, no els coneixeran mai.
0: Després hi ha, per exemple, n'hi ha alguns que ja hem après, no?, com la porofòbia. I tu llegeixes aporofòbia, que és la versió dels pobres, l'hem repetit molt als mitjans de comunicació, per fi s'ha fet una feina amb aquesta paraula. Però és que la següent que segueix és la aporofòbia institucional. Què és la aporofòbia institucional?
3: Vinga,
0: Jordi. Està bé posar exemples.
4: És l'aporofòbia que ve donada per l'acció o la inacció o de les institucions. Les pròpies institucions, encara que no agradi, potser a vegades tenen comportaments, tenen actituds, o dels representants d'aquestes institucions tenen actituds, comportaments aporofòbics.
0: I existeix aquesta aporofòbia.
3: Sí. O sigui, és un concepte que, a més, quan es va incorporar, jo crec que el vam debatre en el sentit de dir, parlem d'aporofòbia com en termes molt generals, però anem a focalitzar. I l'aporofòbia pot venir donada per persones particulars, però també pot venir donada per la institució, per les diferents institucions. I anem a posar-ho, perquè és veritat.
0: A qui va adreçat aquest... Tu bé, això ens ho pots explicar bé. Què has fet amb aquest diccionari? Ara deies, estaria molt bé que la gent del carrer el tingués, però tu l'has fet arribar amb tota la intenció.
3: Sí. O sigui, d'entrada...
0: Quin camí?
3: La pregunta sobre a qui va destinat, jo crec que va destinat a tothom. Per això que us deia, que és un document per llegir, no sabem per consultar. Però sí que és veritat que a nosaltres ens interessa molt que aquells que poden decidir, sobretot sobre polítiques públiques o normatives, sobre aquells que poden decidir transformar la realitat de les persones sense llar, doncs rebin aquest diccionari.
0: Parlamentaris, polítics,
3: correcte,
0: consellers, alcaldes...
3: Llavors el que hem fet és això, hem fet una primera acció, que és la que ara, d'entrada, després ja l'anirem fent arribar, però la primera acció que hem fet és fer-la arribar al Parlament de Catalunya, a tots els diputats del Parlament. També l'hem fet arribar a les diferents conselleries que creiem que tenen competència en tema de sensellarisme, que no solament és drets socials, habitatge, salut, interior. L'hem fet arribar a l'alcalde de Barcelona, al president de la Generalitat, és a dir, a tots aquells que tenen algun tipus de responsabilitat o haurien de tenir algun tipus de responsabilitat per transformar aquesta realitat.
0: Algun input?
3: Bueno, ha estat molt ben rebut. Sí que és veritat que des del moment en què es va saber que estàvem elaborant aquest document, més d'una persona, més d'algun representant, alguna persona de l'àmbit polític, se'ns havia atansat per preguntar com portàvem el document, i quan l'hem fet arribar, la veritat és que hem rebut d'entrada agraïment, i en algun cas el més que agraïment és, ostres, ens va molt bé, clar, perquè justament ara el Jordi parlava de la proposició de llei, ara s'està tramitant una proposició i els diputats que l'estan tramitant han agraït molt el text.
0: Clar, li heu fet la feina. Els heu fet la feina.
3: Sí, com a mínim hem fet la feina d'explicar-los una part.
0: I jo volia preguntar-li a la Marisol, que porta aquests 27 anys, deia, i 17 de carrer. Com t'expliques tu? Després la Bea em donarà la seva, com a directora, que no hi existeixi una llei del sensellarisme.
2: Perquè és molt incòmode, perquè no dona vots, perquè és una realitat que es vol tapar i van traient la gent d'un lloc, però aquestes persones existeixen i se n'han d'anar a un altre. ignoren la realitat. I l'ignorar la realitat és el pitjor que pot fer.
0: De tots aquests anys que portes, ha canviat alguna cosa cap a bé?
2: No, més aviat cap a malament. En l'aspecte de que hi ha més persones al carrer. O sigui, a Rels atenem a moltes més persones. L'equip de carrer és molt més ampli i, a més, ara hi ha professionals. En aquest aspecte, bé, l'Ajuntament no sé si encara...
3: Sí, sí, sí.
2: També té voluntaris a carrer. Hi ha Salut Sense Sostre, persones que són visitades també al carrer. Sí, s'avança una mica, però no és suficient pel que realment és el problema.
0: I segueixen la persona que està al carrer, li ha passat una mica, sempre passa el mateix, diríem, es repeteixen esquemes,
2: sí.
0: I se sent desprotegit i ningú l'ajuda i no el veuen, que és el que sempre diem.
2: Sí, tal qual.
0: No ha canviat?
2: No ha canviat. No ha canviat i hi ha moltes persones que et parlen amb molta pena, hi ha moltes persones que estan enrabiades i en fi, jo particularment no he volgut, jo sóc de les que no he volgut servir mai el motiu pel qual estan al carrer. Simplement els he acompanyat, he intentat acompanyar-los. Acompanyar sense preguntar, estar al seu costat i ja està. I això, realment, a través dels anys ho veus que ho agraeixen.
0: Com t'hi vas ficar, Marisol, a Rels, a la Fundació Rels?
2: Bueno, és una cosa una mica graciosa. En l'any 99, fent zàping, vaig veure un munt de mantes, i que era la Carme Minyana, sí. I dos voluntàries, la Francina i la Maria Àngels, que s'acostaven, i va treure el caparró, una senyora, i va fer una cara de felicitat al veure aquelles dues voluntàries, després vaig saber que eren voluntàries, d'Arrels, que s'acostaven, que jo sola a casa vaig dir jo vull participar d'aquesta mirada. Mira, va ser una cosa així.
0: Ai, que bonic. Jordi, en el teu cas, que també ets voluntari.
4: Doncs...
0: I ara l'ideòleg del diccionari.
4: Doncs no recordo un moment precís, però jo col·laborava ja com a donant, o sigui que feia una, i faig encara, una donació mensual, i ja feia temps que la feia, i vaig tenir aquella sensació de dir, ostres, això és com molt còmode. Em dona la sensació que allò era molt còmode.
0: Fàcil.
4: Era fàcil, còmode. No? Còmode, fàcil,
0: però bonic, sí.
4: Sí,
0: però bueno,
4: sí.
0: Era més fàcil.
4: I no sé, no hi ha un desencadenant, però vaig decidir que volia.
0: I quants anys fa?
4: Sí que és veritat que... Quan vaig decidir fer-ho, vaig dir, però quan m'hi decideixi, no vull que sigui... He d'estar convençut de fer-ho i no vull que sigui flor d'un dia. I recordo que abans de decidir-me de ple, entre que em vaig decidir, va passar el millor, no sé, 3, 4, 5 mesos, 6 mesos, fins que vaig estar convençut de que ho volia fer i que jo... això no seria cosa d'un dia.
0: I es veu que no. I quants anys fa d'això?
4: Doncs aquest any, l'octubre, si no m'equivoco, farà ja 9 anys.
0: 9 anys. Bé, a tots són així, els voluntaris.
3: Home, amb aquestes trajectòries potser no tothom, però amb aquest compromís, sí, sí. Sí, és una... Jo crec que, bueno, no ho sé, a mi és la impressió que tinc de que enganxa d'alguna manera, no? El fet d'anar tant al carrer... Clar, carrer i centre obert realment són els espais en els que pots veure o pots estar com en contacte molt més directe amb aquesta realitat tan punyent. Jo crec que enganxa, o sigui que tenim un equip de voluntaris molt compromès. Sí. Mm.
0: Li he preguntat a la Marisol per què no tenim la llei. Per què no tenim la llei?
3: És que jo crec que el que ha dit la Marisol
0: és
3: el mateix que diria jo. És a dir, crec que el sensellarisme és una realitat que s'ha abordat com si fos una cosa, a veure com t'ho diria, com si fos una cosa d'emergència, és a dir, una persona, com si fos que una persona s'acaba de trobar al carrer i li hem de trobar una solució ràpida, i és com s'ha abordat des de sempre. I jo crec que ara espero que ens estem adonant que no és una cosa d'urgència, d'emergència, que es soluciona doncs, amb un dispositiu de fred, per exemple, no? Sinó que requereix una visió com molt més transversal que jo penso que no s'ha tingut. És a dir, el que us deia, no? Hem enviat aquest diccionari a drets socials, però també a habitatge i a salut. Pues aquesta visió de que el sensellarisme també és competència d'habitatge o de salut, que potser són obvietats, doncs fins ara no s'havia evidenciat.
0: Jo vull acabar amb la Z, és que amb la penúltima. Zero absolut. Què és el zero absolut?
4: El zero absolut és quan en un territori doncs, s'ha erradicat el sensellarisme.
0: I llegeixo la nota. Mentre que el zero funcional, que és l'última, aquesta sí que és l'última introducció del diccionari, diu, mentre que el zero funcional es considera una meta realista i assolible, el zero absolut sol veure's com un objectiu inabastable. Uh-huh. Sí, és inabastable?
3: Nosaltres creiem que no. De fet, nosaltres defensem que és possible que no hi hagi gent dormint al carrer. Però fa falta posar-hi ganes i voluntat i recursos. Però per nosaltres no és inabastable.
0: I posar-ho a l'agenda dels, evidentment, dels polítics, dels programes. Hi ha algun país que ho ha aconseguit? Sempre ens parlen del nord, no?
3: Sí, sí, sí. De fet, el paradigma que tenim sempre present és Finlàndia. Sí. I és veritat que Finlàndia potser no ha aconseguit el zero absolut, però sí que està encaminat cap allà. És a dir, el zero absolut...
0: El zero funcional, en fi.
3: Perdó, el zero funcional, perdó. Perquè sí que és veritat que hi ha una cosa, i és el sistema no deixarà, o fins ara no deixa mai, d'abocar a persones en aquesta situació. Per tant, sempre hem d'estar atents a això, no? I a Finlàndia també passa. O sigui, a Finlàndia encara hi ha alguna persona, potser que es troba en situació de carrer, però han pogut abordar la problemàtica i d'una població en situació de carrer molt gran, doncs han aconseguit trobar els diferents recursos perquè sigui real que sigui minoritari, això.
0: Ara la Marisol deia, no ha canviat res, però ets optimista com ells?
2: Naturalment que sí. Jo sóc una persona molt positiva.
0: Ja ho veig.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Doncs, de veritat, felicitats. Li agraeixo molt a en David Fernández. Nosaltres ja ho anàvem a fer, però és així de cru. Havia quedat eclipsat amb altres notícies. Quan llegeixo David Fernández, diu, un equip has fet possible això i posa els vostres noms, no? De Marisol, de Jordi, bé, i en Guillem, que no ha pogut venir. Vam dir, aquests han de venir ja... aquí al balcó, la Marisol Alafont, la voluntària, 30 anys, 27, a la Fundació Rels, en Jordi García, també voluntari, i qui té la idea d'aquest diccionari del sensellarisme, i la Beatriz Fernández, directora de Rels Fundació fa 2 anys. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Gràcies
0: a vosaltres. Ha estat un plaer escoltar-vos.
3: Igualment.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs el que hem de fer és estar pendents del temps, especialment a Girona. Hi ha alerta per fortíssimes pluges, especialment també zones de l'Empordà, les comarques gironines, hi havia aquesta alerta per fortes pluges, així que jo crec que el millor que podem fer és connectar ja amb en Jordi Carbó. Jordi, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: No sé, ara ja hi estan caient pluges intenses, l'alerta era forta.
3: Sí, de fet, és una situació que des de mig matí aproximadament que va afectant diferents punts de Catalunya, a la mateixa ciutat de Barcelona o a l'entorn més immediat, hi ha hagut disparitat de pluja recollida, típic d'aquestes situacions, alguns llocs més de 50 litres, altres tan sols algunes gotes, i ara l'activitat, els núvols més actius els tenim per una banda les comarques de Barcelona, però aquí de manera més aïllada, per exemple, ara mateix una forta tempesta afecta a la ciutat de Manresa, i també n'hi ha cap al Vallès Oriental, però les immediates 2-3 hores la pluja continuarà caient amb intensitat a les comarques de Girona, aquí a la Selva, per exemple, al sud de la Selva s'han superat ja els 100 litres en alguns casos, és això que ha fet créixer rieres i rierols, insistim, a les comarques de Girona i a estones al nord de Barcelona fins les 10-11 de la nit aproximadament compta perquè hi hauran aquests aiguats que deixen molta aigua en poca estona. Però t'hem de dir que això s'acaba a partir de demà. Tan sols alguns xàfecs durant la tarda al Pirineu més oriental. En general ja farà molt de sol i començarà un ascens de temperatura que ens portarà aquesta setmana pràcticament ja a l'estiu.
2: Doncs mira, gràcies Jordi.
1: Gràcies Carbó.
3: Que vagi bé, fins demà.
2: Per cert, que continua tallada ara mateix l'autovia A2 a Òdena en sentit Barcelona. Des de les 7 del matí que hi ha hagut un accident d'un camió frigorífic que ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament la via llavors. Ara només ho està en sentit Barcelona, encara es continuen les tasques de retirada d'aquesta càrrega i s'estan fent desviaments per la sortida de Jorba cap a la Nacional 2. També a Òdena hi ha un carril tallat en sentit Lleida, per tant aquesta carretera que fa molta estona que està afectada. Estem pendents també aquesta hora del carrer Calàbria de Barcelona. A aquesta hora hi ha la reunió del Consell Nacional d'Esquerra en marxa que ha d'avalar l'acord que Oriol Junqueras ha tancat amb el PSC a canvi de que s'aprovin els pressupostos. Seran els primers comptes que aconsegueix aprovar Salvador Illa a canvi que l'Estat pagui i construeixi la línia del tren orbital, aquesta que doni la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'hauria d'acabar el 2040, que pagaria l'Estat. És una línia que han presentat avui en un acte sense dormir d'Anoia, Illa i també Junqueras.
4: L'acte d'avui Catalunya diu que decideix avançar.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
2: I també dos acords més, que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar més personal i tenir més recursos. Anem al carrer Calàbria, ara mateix la Laura Pons és allà. Fa estona que aquest Consell Nacional està en marxa, no, Laura?
6: Hola, què tal? Bona tarda, Joan. Sí, Consell Nacional en marxa des de fa pràcticament una hora. S'espera que el Consell Nacional sigui tranquil. Fons de la direcció asseguren que és una reunió per compartir els acords, que no hi ha una votació ni una consulta entre la militància, només es debat sobre l'acord i això, per tant, facilita les coses perquè la trobada no passi d'escarrilar els pressupostos de Salvador Illa. Si tot va bé, el president de la Generalitat i el líder dels republicans firmaran demà al matí, a primera hora, al Palau de la Generalitat, el pacte dels pressupostos. Faltarà només l'acord amb els comuns, que reclamen actualitzar-lo. El govern treballa amb l'escenari de convocar un Consell Nacional extraordinari divendres per aprovar els comptes i enviar-los al Parlament.
2: Gràcies, Laura Pons. I acabem de saber que el portaveu de Junts, Josep Rius, renuncia a ser el candidat del partit a Barcelona a les properes eleccions municipals. Ho acaba d'anunciar en una carta que ha penjat a les seves xarxes. Diu que no vol participar de cap confrontació ni divisió interna. Tot això arriba després que l'actual portaveu del partit a la capital catalana, Barcelona, Jordi Martí, plantés cara a la direcció de Carles Puigdemont i es postulés també per ser el cap de llista. Rius, en canvi, era l'home de màxima confiança de Puigdemont per qui optava aquesta direcció, però finalment s'aparta per evitar que hi hagi primàries a les municipals de Barcelona. Tot això el dia després de les eleccions andaluses, tot i perdre la majoria absoluta i necessitar dos diputats d'un altre partit, el popular Juanma Moreno creu que pot governar en solitari fent valer els 53 escons que ha aconseguit.
7: Yo creo que el resultado en Andalucía

0: hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Priorizar nuestra tierra, que Andalucía funcione, y ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, como digo, no hay, estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto ni nada.
1: De seguida en Tertúlia parlarem de les protestes als mestres, avui que és un nou dia de vaga, en aquest cas al barcelonès. Demà serà el torn del Maresme i els vallesos. I segons han explicat els membres de la flotilla que navegava cap a Gaza, embarcacions d'Israel els han intervingut fa poques hores. Soldats haurien abordat una trentena de vaixells a unes 250 milles de Gaza. Segons l'organització, afirma que hi ha una vintena d'embarcacions que hi segueixen i hi ha 23 catalans en aquesta expedició, entre ells l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, afirma que hi ha entre una i dues desenes d'espanyols retinguts per l'exèrcit d'Israel ara mateix i titlla el ministre d'Exteriors d'il·legal el que ha fet l'exèrcit israelià perquè diu que se'ls ha interceptat prop de Xipre i que cap agent d'aquest país té jurisdicció a la zona.
2: El abordaje de las embarcaciones de la flotilla hoy en aguas internacionales en las proximidades de Xipre es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de l'anterior interceptació totalment il·legal.
1: Ara mateix hi ha convocada una manifestació per donar-lo suport a Barcelona, al Passeig de Gràcia, a la seu de la Comissió Europea. Allà hi ha en Pau Puig. Pau, explica'ns.
3: Ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea, s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció.
1: Pau, t'estem sentint molt entretallat. No sé si pots agafar, no sé si és el mòbil, agafar-lo d'una altra manera, si t'escoltem millor. Ara, Pau, hola.
4: Ara, bona tarda.
1: Ara sí.
4: Em sentiu, ara?
1: Ara sí, perfecte.
4: Ara, bona tarda. Doncs, com us deia, ara mateix, davant de la seu de la Comissió Europea s'han aplegat més d'un centenar de persones per protestar contra aquesta nova intercepció de la Global Summit Flotilla. De fet, en aquest moment estan bloquejant el Passeig de Gràcia, l'estan tallant en dues direccions. Podem llegir missatges de prou complicitat de la Unió Europea amb Israel o Free Palestine. Pablo Castilla, portaveu de la Global Summit Flotilla, ha dit que no deixaran de mobilitzar-se fins a aconseguir el seu objectiu, arribar a Gaza. De fet, acaba de comunicar que la resta de vaixells que no han estat interceptats ara mateix segueixen el seu rumb cap allà.
1: Gràcies, Pau. Des de la Comissió Europea, aquesta protesta ara mateix al Passeig de Gràcia.
5: Tege Gradari del Balcó, com estàs?
6: Hola, Anna Puigvolta, és trist.
5: És que jo avui dic, no sé per on començarà, si per Àlex Márquez, que el tenim al cap,
6: no, per ell Fermín... Estic content perquè ha sortit de l'hospital, que ens vam espantar molt ahir, però avui...
5: O Lewandowski, que marxa...
6: Ha pogut anar cap a casa. Lewandowski, abraçades, no?
5: Abraçades, Girona s'ha salvat, però el Girona...
6: No, l'Espanyol s'ha salvat.
5: L'Espanyol s'ha salvat i el que està ginyat és en...
6: No, però depèn de si mateix, el Girona.
5: Vale. A tu et preocupa Fermín?
6: Que això tinc amics del Girona que m'han dit, però això és la millor notícia, que el Girona depèn de si mateix, i la pitjor notícia és que el Girona depèn de si mateix. No,
5: perquè no,
6: són partits de molta tensió.
5: Passa, segur, passarà.
6: Jo també tinc plena confiança que
5: però
6: se salva.
5: Però que Fermín pensàvem que era res, no?
6: Espera el Mundial. És que hem passat que és una molèstia que t'ho mirin, que li han trobat que té el metatarsià, que és l'os del dit petit.
5: Quin és exactament l'os? Que jo vull...
6: És l'os del dit petit.
5: No
6: el de la punta, entre el dit petit i el turmell, aquests ossos que ressegueixen tot el peu.
5: Sí, del peu.
6: Si tu toques la part de dalt del peu, la part de l'empenya, que notes com una guitarra, doncs són els cinc ossos dels cinc dits que van des de la punta del dit fins al...
5: Doncs és el del final de tot, no?
6: És el més...
5: Més cap allà, sí.
6: És el de més enfora, el de l'exterior, el del dit petit.
5: Pobret.
6: Que és l'os més prim. I ha de passar per quiròfan, i quan passes per quiròfan per un os trencat del dit petit, pel cinquè metatarsià, dos mesos no te'ls acostuma a treure ningú. Demà faltaran dos mesos per la final del Mundial, per tant... Llàstima, perquè segurament, si no, el que més en forma estava dels que més en forma
5: I més content d'anar-hi, no?
6: Sí, sí.
5: O sigui que avui li dedicaràs part de la graderia.
6: Dedicarem part de la graderia a això, dedicarem part de la graderia al que dèiem, no? El Girona, tot plegat, i Xavi Pasqual.
5: Xavi Pasqual, que se'n
6: marxa cap a Dubai. Tinc el seixó a dalt, que li surt fum del telèfon. Per tant, a dos quarts ho endrecem tot una mica, però bàsicament... Val.
5: I m'has dit que l'Àlex Márquez està bé,
6: Ha sortit avui de l'hospital,
5: sí. Ara no para de creure.
6: Està bé, s'està recuperant després de la doble operació que li van haver de fer ahir, d'urgència.
5: Les imatges de l'accident, a mi m'han conmocionat,
6: Sí, sí.
5: I la mare, allà paralitza. Bueno, no puc tornar a veure-ho, això.
6: No, jo sincerament les vaig veure de primeres per... Ara estàs mirant la cursa i surt, però no he vist repeticions, perquè et glaça.
5: No, tremendo.
6: Et glaça, i tot el que se n'ha de derivar, no? Les mesures de seguretat si eren correctes, l'any que ve les motos perdran potència, de si es pot estudiar posar la graella de sortida més enrere per les distàncies.
5: Sí.
6: Sí, sí, però... fonamental, que és que l'Àlex Márquez estigui bé.
5: I tant.
6: De moment, després de l'operació, avui ha pogut sortir cap a casa.
5: Doncs Teje, t'espero, 9:15.
6: Molt bé.
5: Gràcies. Antoni.

0: les 7:33 d'aquest dilluns 18 de maig. De què rius, què he dit? De maig.
1: No, sí, és una estupidesa, no calia que ho compartissis, però m'ha fet gràcia com has dit maig. Ja està.
0: Com he dit? Maig.
1: Maig.
0: Maig.
2: Pues ja estaria.
0: Joan, què ha de sonar?
1: Shakira.

0: Era 2010 quan
1: és que
0: Shakira...
1: És de la Maria Piqué, aquesta cançó, no?
0: Perdona?
1: És de l'any...
2: De la Piqué. Ha fet una broma.
0: Imagina't si és vella l'expressió, que ni la conec.
2: L'any de la Piqué, no saps aquesta expressió?
0: Sí, però ha dit l'any de la Piqué.
2: I no, era una broma.
1: Clar.
0: Vale.
2: Encara no l'agafa.
0: Sí, sí, ara l'he
1: entès.
0: Com que era dolenta, tampoc ho he entès.
1: Però era boníssim, no?
0: Bueno, era 2010 quan Shakira va publicar el novè àlbum d'estudi que es diu Sale el Sol. Clar, heu de pensar que veníem de Mundial de Sud-àfrica, just estava començant la Shakira amb Gerard Piqué, ara he entès la broma, i de fet el videoclip d'aquesta cançó és el que la Shakira grava a la platja de Sant Sebastià davant de l'Hotel Vela. I és un àlbum que també tenia temes molt coneguts com Rabiosa... O també aquest, Antes de las 6. Si desde el día en que no estás, ni la noche llegas, aquest àlbum va tenir molt èxit. De fet, els fans el van celebrar moltíssim perquè la Shakira tornava una mica als orígens llatins, cantant en espanyol i una mica en anglès també en aquell àlbum. I en aquells temps, el 2010-2011, li van donar la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. Mm. La gala dels Latin Grammy la va anomenar com a persona de l'any. La persona més jove amb 34 anys en aconseguir-ho i també va guanyar l'àlbum de l'any. Va anunciar també la seva gran gira que es diu Sale el Sol World Tour. Hoy, l'Acadèmia Latina de la Grabación reconoce a un artista de extraordinario talento. Així la reconeixen els Latin Grammy i després va anunciar aquesta gira Sale el Sol World Tour. Una gira que des del setembre del 2010 fins al setembre del 2011 la va portar per una quarantena de països i fins a 106 concerts. I ens hem de quedar amb això. Finals del 2010, finals del 2011. La Shakira té una gira per 40 països i 106 concerts. Doncs avui, 15 anys després, i amb aquest dard, per exemple, el seu exnòvio pel mig... Ella mateixa dient que la deixen amb con la deuda en Hacienda. Doncs ara, 15 anys després, aquella gira del 2011 ha servit de prova per guanyar la batalla que la Shakira tenia amb Hisenda. L'Audiència Nacional ha acceptat el recurs de la cantant i obliga a la Hisenda Pública a que li retornin gairebé 60 milions d'euros. Com s'ho ha fet la Shakira, com s'ho ha fet els advocats per demostrar que ella aquell any no el va passar a Espanya com corresponia perquè va estar d'arreu de gira? Doncs el nostre company Martí Oliver ens ho pot explicar, que és qui ha signat
1: amb
0: avui aquesta
1: música de fons, de Shakira i Oé.
0: Amb la música de fons. Hola Martí, com estàs?
3: Bona tarda, com esteu?
0: Aquests 60 milions d'euros que li retornaran són els que Shakira va haver de pagar quan la van acusar d'haver defraudat impostos per l'any 2011, només 2011. Considerava que ja vivia a Espanya, concretament a Barcelona la major part de l'any, però ara, gràcies a, com diem, a aquella gira, doncs, ella ha demostrat que no, que va passar més temps fora que dins del país.
3: El 2011 Shakira va fer una gira mundial, van ser 120 concerts a 37 països diferents, i el gran debat aquí era si es considerava Shakira resident fiscal o no resident fiscal a Espanya. Si se la considera resident, has de tributar tots els ingressos que tinguis durant l'any, és a dir, no només els que facis a Espanya, sinó en el cas que te'n vagis de gira i facturis en altres països, doncs aquests també els has de tributar per Espanya. Ara, segons el tribunal, el que hem vist és que només s'ha pogut acreditar que Shakira va estar a l'estat entre 143 i 164 dies quan el llindar perquè se't pugui considerar resident fiscal no és l'únic criteri, però sí un dels criteris principals, són els 183 dies famosos que es marquen com a llindar. A partir d'aquí, el que s'ordena és que l'Agència Tributària Espanyola hagi de tornar els 55 milions que se li van retenir, però és que, a més, haurà de pagar uns 5 milions d'euros en interessos, que aquests doncs els paga també l'administració. Però Hisenda, de moment, ha anunciat que demanaran a l'advocacia de l'Estat que ho recorri al Suprem i, per tant, si presenten el recurs, no hauran de tornar els diners fins que l'alt tribunal es pronunciï. Si tardés molt el Suprem, aquests interessos encara es podrien fer més grossos.
0: Però clar, aquests 55 milions més els 5 milions d'interessos són només per l'any 2011. Però sí. Shakira sí que ja havia acceptat haver defraudat a Hisenda els anys posteriors, del 2012 al 2014, i per això, de fet, ja va pactar a Hisenda pagar 8 milions.
3: Exacte, va ser un acord a ultimíssima hora amb la Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Generalitat, que l'acusaven de frau fiscal, és a dir, en aquell cas estàvem parlant d'un procediment penal, en aquest del 2011 és un procediment administratiu i aquest acord es va tancar just abans de començar el judici. La Shakira va acceptar que no havia declarat, en aquell cas, 14,5 milions d'euros. Ho va fer a canvi d'una multa de 8 milions d'euros i també 3 anys de presó que es va poder estalviar amb una multa de vora mig milió d'euros. En aquell moment, l'artista va dir que havia pactat per estalviar als fills la imatge d'ella asseguda al banc dels acusats i, de fet, una de les grans diferències entre els exercicis és que en el moment 2011 encara no tenia fills i, per tant, no es podia demostrar que tingués interessos vitals a Espanya, sinó que es podia dir que tenia vincles amb altres països i, en canvi, a partir del 2013-14 que ja està més consolidat, que ja té un fill que viu aquí i que, per tant, doncs, encara que no estigués els 183 dies, sí que té la vida bastant muntada a Catalunya, doncs sí que es pot considerar que era resident fiscal.
0: Moltes gràcies, Martí Oliver.
3: Fins ara.
1: No sabeu que atentes estaven aquí la Clara Blanchard, Ariadna Martínez i la Llucia Ramis. Com esteu, guapes?
2: Molt bé.
1: Tot bé?
2: Sí, molt bé. Jo estava recordant la sèrie Celeste, la vareu veure o no?
1: Clar.
2: És que és protagonitzada per Carmen Machi.
1: Boníssima, no l'heu vista?
2: Jo no. Molt basada
0: en aquesta
2: història.
0: La que és una inspectora d'Hisenda, Carmen Machi.
2: Exacte, és una inspectora d'Hisenda i està, es passa tots els capítols intentant replegar tots els dies que pot demostrar que la cantant famosa, que no és Shakira, però
1: Carre,
2: Shakira.
1: Evidentment, està parlant de Shakira. A veure si compleix els 183 dies
2: exacte,
1: aquests.
2: Exacte, i està intentant trobar tota la informació que té disponible per demostrar que ja ha estat al país. I al final no me'n recordo si se'n surt o no. Però sé que acaba anant a un concert.
0: No, però no fem spoilers, que la gent
1: no fem spoilers. Home, és molt divertida perquè realment és una obsessió. Ella té totes les... un calendari marcat i cada cop que descobreix doncs, que ella ha anat a un restaurant perquè hi ha una foto o que té una...
2: xarxa social, tot això. Sí, sí,
1: va demostrant i va posant creuetes per arribar als 183 dies. El que està clar és que aquesta dona ara sí, ja no hi haurà, factura i tan tranquil·la, no?
2: Sí, sí.
1: O sigui que algun comentari de Shakira que té sort, no? Bueno, sort. Que ho ha demostrat.
2: Té bons advocats.
1: Exacte, i té molt bons advocats.
2: I se'ls pot permetre.
1: I clar, i ara, us imagineu, ara que us tornessin 60 milions d'euros, és inimaginable.
0: La declaració et surt de retornar 60
1: milions d'euros.
0: 60 milions d'euros!
1: Que et tornen 300 i jo volo d'emoció, no?
4: Ho devien tenir provisionat, perquè si no és una hòstia.
1: No, clar.
2: Jo crec que no podria permetre'm els advocats que tenen Shakira.
1: No, és que hi ha, bueno, hi ha un pico, se l'emporta, no? Els advocats de tot això. Fem una pausa, 2 minuts, que tenim moltíssims temes a comentar. Tornem.

0: 7 i 45, aquí tenim la Clara Blanchard, l'Ariadna Martínez i la Lucía Ramis. Volíem comentar, abans de tot, un fet que va passar dissabte, que el Joan Bufill el va deixar aclaparat. Bufill, tu creus que pots fer
1: no,
0: un...
1: No només a mi, a moltíssima gent.
0: A tothom, a tothom. Té a veure amb els rellotges.
1: És que passava que tu venies... Clar, la botiga Swatch del Passeig de Gràcia està molt a prop d'aquesta ràdio. I ja divendres, molts companys que hi passaven es van trobar una fila llarguíssima amb gent amb cadires, amb tendes de campanya, fins i tot que feia dies, des de dimarts, alguns que estaven fent cua en aquesta botiga perquè es llançava una edició limitada, deien, d'un rellotge que és inspirat en un altre que realment val 15 vegades
0: euros,
1: més.
2: 20.000 o no sé quants.
1: L'original és un Audemars Piguet, que és una marca de rellotges molt, molt, molt cara, de
0: joies, 20.000,
1: que
0: sí.
1: Pot arribar a costar 50.000 euros.
0: Però aquest que venia ara... 100.000,
1: i la reedició del Swatch valia uns 300-400, però era una edició, se suposava, limitada, que es llançava i es posava a la venda dissabte.
2: Això... I clar, tothom volia comprar per revendre, no?
1: Exacte. Clar. De fet, el que va passar és que al moment d'obrir, doncs ja cada vegada més gent, volia comprar-ne un. De fet, la botiga no va poder ni obrir dissabte, van haver-hi d'intervenir els Mossos, la Guàrdia Urbana, tanta gent que hi havia. Clar, divendres aquí a l'hora 14 el nostre company Martí Ramírez va anar a preguntar a alguns d'aquests que feien cua abans que passés tot això per saber per què hi eren, i realment el que feien molts és volien comprar aquesta edició limitada perquè després sabien que si la revenien en traurien bastants diners.
3: Que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. Y de ahí lo vuelven a revender.
1: I el més increïble és que alguns estaven fent cua a sou, pagats per altra gent i fent torns, ja sigui per col·leccionistes que doncs, no es volen posar a fer cua, o per pàgines de reventa que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
3: Típicos clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
1: Però no només ha passat a Barcelona, ha passat a totes les botigues Swatch d'arreu del món, i segur que haureu vist les imatges, a Madrid, a Tòquio, a Ginebra, a Singapur, a Londres, a Milà, a Nova York... I el fet és que just abans de que passés tot això, aquest estancament de botigues massivament per seguretat, si tu buscaves a Wallapop, per exemple, o plataformes de revenda, trobaves aquell mateix rellotge ja per 4.000 euros. Quan el tingui, te'l vendré, perquè jo sóc el número X a la cua, el tindré i el podré vendre per 4.000 euros.
0: Jo no sé què dir, perquè per mi és incomprensible.
2: Però, i no es pot comprar online? Pregunta 100% ignorant.
1: De moment encara no, és edició limitada.
0: Boníssima, Ariadna, és veritat.
1: Però el que haig de dir és que aquesta, ara sembla que estem fent publicitat d'aquesta marca, però el que ha passat és que es juga molt a això moltes vegades, perquè aquesta mateixa marca va llançar una edició limitada d'un altre rellotge fa un parell d'anys, que era d'una altra marca de rellotges molt bona, Omega, que agafaven el rellotge que va portar Neil Armstrong i que anunciava per pujar a la Lluna, era un rellotge d'una edició limitada, i aquesta marca va agafar-lo i va fer-ne una reedició perquè, doncs perquè sigués més a l'abast de tothom, que tothom se sentís que podia dur un rellotge que era super exclusiu, i va passar el mateix, i després al cap d'un temps, un cop passa la febre dels primers dies d'edició limitada, podies anar a la botiga i el podies trobar i podies comprar aquest rellotge.
2: Clar, és que és una estratègia comercial que no és ben bé així, perquè després és una manera d'especular que no sempre funciona, perquè tu creus que podràs comprar aquest rellotge i després revendre'l per 20.000 euros o 5.000 euros, això, i no és veritat, perquè resulta que no són tan limitades com diuen que ho són.
4: I què té tan d'especial? Sembla com un penjoll.
0: Té la corretja molt prima.
1: No,
0: com el descrius?
1: El rellotge com a tal té la mateixa esfera que l'Audemars Piguet, que és el que costa entre 20.000 i 50.000 euros, i és aquella mateixa agafat com si fos un penjoll, però la cosa és que és l'estructura, diguéssim, l'esfera, és la mateixa que representa aquest rellotge de 50.000 euros, que el porten molts famosos, molta gent famosa, no pares de veure vídeos a TikTok, que és un dels rellotges doncs, més volguts, més cotitzats, i que apareixen més com un dels d'estatus, de símbol d'estatus.
2: Tu ara deies que no en tenies això, però cada vegada hi ha més joves que estan fent aquesta especulació.
0: És guanyar diners. No?
2: Però online, moltes vegades, que compren unes bambes determinades de Nike perquè tenen una edició limitada per després revendre-les, i ja ho fan amb aquesta intenció especulativa, no ho fan perquè se les vulguin quedar, ni per col·leccionisme moltes vegades.
0: Per treure diners, no? Que també és una forma de guanyar-se la vida, i al final amb la precarietat que hi ha, doncs vaig a fer negoci, no?
2: A la pròpia web del rellotge, a la web de Swatch, han posat
4: han demanat als nostres queridos clientes que por favor no acuden a los puntos de venda en grupos numerosos per adquirir este producto a la pròpia web. Imagina't. Que és com un reclam també, sí, no? Sí, és com, sí. No vingueu, va, veniu, veniu.
5: Potser sí que és especulació, però és una mica Robin Hood, no? També no és un bé, no és un bé de primera necessitat, vull dir que especulin tot el que vulguin. Jo, si em permeteu l'anècdota personal, jo treballava en una botiga tots els Nadals, tots els meus cosins i jo, quan fèiem 16 anys, pum, cap a Vidal, a la carretera de Sants, a treballar, i començàvem el pont de novembre, el de desembre i tot el Nadal.
0: Botiga de què?
5: De regals, era una botiga de regals, hi havia des de peluixos, sabatilles, hi havia Swatch, i no n'hi havia gaires, no hi havia encara botiga Swatch, i era una xifladura, és que si, el dia que traien un model venia gent de tot Catalunya, o venia gent a buscar recanvis de corretges, i si no la tenien ploraven, no us podeu imaginar.
2: Ara, una cosa clara, que ara deies que especulin tant que el vulguis que Robin Hood, no, perquè moltes vegades tu compres amb aquesta idea, et gastes els 400 euros pel mòbil, pel rellotge, i després no el pots vendre.
5: Bueno,
2: no
5: però, llavors et fots, si estaves comprant per especular,
2: però,
5: mala sort.
2: Estem parlant de moltes persones que ho fan amb aquesta idea, i després, com que era una estratègia comercial, no era real, que fos una cosa... o
5: ja,
2: que no era
5: si
2: tan
5: vas
2: limitat.
5: De llesta et pots, vull dir, això és el de dos a quatre pessetes. No?
2: Sí, sí, però que passa sovint, vull dir que no...
0: Jo és I que t'has de menjar el rellotge, no?
2: T'has de menjar el rellotge i no hi ha manera de col·locar-lo.
0: I mira que bé em queda, no?
2: I després l'has de vendre més barat, si és que el vols vendre.
5: Però vull dir que comprar una cosa a 400 perquè te la compri un ric de, per 20.000 sí. Tampoc em sembla el problema més gros del món.
2: Ah, no, si te'l compren, cap problema, clar. Sí.
0: Bufill, sí. Afegim alguna cosa més de...
1: No, jo crec que ha quedat tot clar, però jo crec que segurament molta gent s'ha trobat els vídeos aquest cap de setmana i no en tenia massa.
0: No, a mi m'ha anat molt bé que
1: passant la intervenció de tots els agents de seguretat de diferents països en una botiga de rellotges era una mica surrealista.
0: A mi és que em sembla surrealista, hi ha un rellotge que valgui 400 euros. Ja està, aquesta és la meva aportació.
1: I el de 50.000?
0: És que ja no puc ni opinar, és que no m'entren... És
1: no,
0: com aquí, aquelles xifres que se m'escapen per un rellotge.
1: Jo aquí no estic amb tu, perquè jo soc molt
0: fric
1: dels rellotges.
0: Bueno, ara discutiríem
1: amb
0: l'art, no?
1: I el rellotge és una joia, per mi, és una joia que... Sí. que
0: bueno. No, i discutiríem si t'has de gastar tant en un restaurant, no?, en un quadre...
1: Sí, però no farem la tortura.
0: No farem la tortura. Deixem-ho aquí.
2: Cap de nosaltres porta... Ah, sí, tu sí que portes rellotge. Sí. Vale, porta sí, rellotge.
0: No preu, Ariadna, això...
4: No arriba als 100 euros.
0: Val. I el meu, home, jo sí, mira, el meu 20 euros.
1: Meravellós. Ja podem seguir el següent tema, si vols.
0: Anem a la jornada de vaga del professorat a Barcelona.
1: Sí, perquè hem tingut la segona jornada aquesta setmana. En aquest cas, avui hi havia vaga al Barcelonès, a la comarca del Barcelonès. Ja sabeu que es van fent per diferents comarques aquests dies. Demà li toca el Vallès Oriental i Occidental i també el Maresme, però avui, en comptes de tallar carrers o accessos a la ciutat al matí, el que han fet els mestres és dur la seva protesta a les portes de la Sagrada Família.
6: Hem fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família, ja ens hem posat cada 2 metres una persona, i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb bisos per reivindicar la vaga educativa, a veure si ens escolten d'una vegada.
1: A les 8 del matí, 450 docents d'escoles de l'Eixample han muntat aquesta aula amb taules, cadires, a les portes del temple, i això ha fet que el temple no pogués obrir les portes a les 9, com estava previst. Els professors s'han mantingut allà fins a les 11, i després ja hi ha hagut la manifestació. I, clar, què ha passat? Doncs que els turistes que tenien entrades, el que han fet, doncs els hi han dit que els hi tornaven els diners.
7: We must wait because we can come later.
1: Aquest turista el que demanava era, doncs, ja que tenim entrades per ara a les 9, perquè no ens deixen entrar després? Però, clar, després a les 11 ja també està tot ple. A les 11-12 la Sagrada Família sempre està plena. Així que suposo que no podien recol·locar tota la gent del matí més tard de la protesta.
0: Què us ha semblat la novetat, Sagrada Família, aquesta nova manera de protesta, que aquí parlem moltíssim de la manera de mobilitzar-se?
2: A mi em sembla que és el camí que s'ha de seguir per 5 motius bàsics. Un és que no molestes els treballadors, més enllà dels que tinguin nens petits en edat escolar, que la vaga els ha afectat, òbviament, però no afecta els treballadors, com quan tallaven autopistes, etc. Després, recuperes el carrer, metafòricament i físicament també. Hem de pensar que el carrer de la Marina moltes vegades està tancat amb unes tanques i només hi poden passar els que han comprat l'entrada per accedir a la Sagrada Família, cosa que no sé si és molt legal, però és així. Després hi ha la reivindicació col·lectiva, són interessos que comparteixen amb més persones o només llavors podem com a, repetir aquest model cada vegada com de manifestació, perquè podria ser un sistema habitual per protestar contra el model actual de la ciutat i del govern que hi ha. Per la imatge, o sigui, tenim la imatge de Mossos defensant turistes de 200, aquesta imatge és molt potent en tots els sentits, i potser els turistes no se l'emporten a casa seva, però si això se repeteix més vegades, acabarà arribant també en els seus països d'origen, i per tant aquesta protesta transcendirà Barcelona, Catalunya i la situació actual aquí, és a dir, que se coneixerà a altres llocs. I finalment per l'eficàcia, perquè crec que els governs toleren millor el malestar dels ciutadans que les queixes d'alguns lobbies a qui interessa que els turistes estiguin contents i feliços.
0: 5 punts, que avui has vist tu les imatges i has dit, vinga, ràpid.
2: És perfecte.
0: Han tingut la idea perfecta, esteu d'acord?
4: Sí, jo supercontenta, ja que ho estem pagant, que déu-n'hi-do l'embolic d'organització familiar tots aquests dies de vaga, i trobo que estan utilitzant, a mi em recorda una mica el temps del procés, no? Entre que si la cadena humana, que sí, em recorden a una altra escala, no? Però quan van tancar l'aeroport perquè hi havia el tsunami democràtic, trobo que tot això, a falta d'una vaga general, perquè al final ens afecta a tots, són sectors principals, no? Afecta, però clar, tampoc podríem estar fent vaga per tot el que ens afecta, com sanitat, els agricultors, no? Doncs, com a mínim, liem la fort, sí, sí.
0: Una bona pensada. Clar, ara t'escolto. Hem de parar 2 minuts i continuem. Hi ha una mosca aquí dintre, avui, dins de l'estudi. Anem a dir-ho, perquè ja sé que ningú ens mira per streaming, però la tenim aquí emprenyant i estem tota l'estona movent els braços. 2 minuts i la fem fora. Fins ara. Vosaltres no marxeu.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Tarragona, Ràdio Reus. Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
9: Que t'hi jugues al migdia.
8: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
9: Que t'hi jugues.
10: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com.
11: Silencio o potencia. Dos formas de conducir.
12: En Skoda tenemos los dos subcompactos que lo están cambiando todo. El nuevo Skoda Elroq 100% eléctrico, silencioso, atrevido, desde 236 euros al mes. O el Skoda Karoq gasolina, potente, versátil, por tan solo 211 euros al mes.
13: Financiación a 48 meses con todo incluido.
11: Eléctrico o gasolina, tú decides en Skoda Variauto, Tarragona y Reus. Consulta las condiciones en promo.variauto.cat.
14: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Que t'hi jugues Barça, amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
15: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
16: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
17: Valorado.
16: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
17: En España.
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
19: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
18: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
19: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
18: Porque es la misma tecnología propia y exclusiva con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
20: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
21: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
20: Hazte mutuera.
21: Condiciones en Mutua.es.
22: Perdona, ¿el centro?
23: Mira, ¿ves ese Skoda Kamiq gris?
22: Uh-huh.
23: Pues estaba entre negro y blanco, pero lo vi en gris y míralo. Y como ya había tenido uno en blanco, total, que en gris mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
24: En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Kamiq Go. Llévatelo completamente equipado desde 19.500 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
25: Nuevas tensiones internacionales, líderes imprevisibles y una actualidad que cambia minuto a minuto. En momentos así, no basta con saber lo que pasa. Hay que entenderlo en profundidad. Suscríbete a El País y accede sin límites a nuestras investigaciones, análisis y contenido exclusivo con el que conocer lo que está sucediendo y todo lo que está por venir. Únete a nosotros, El País.
26: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Estem aquí amb la Clara Blanchard, d'Ariadna Martínez, de Lucía Ramis. Estem parlant d'aquesta de segon dia de vaga i que més avui l'han fet davant de la Sagrada Família. Hi havia aquí un consens de bona tria, aquest tipus de mobilització. No t'havíem escoltat, Clara, encara. Què penses?
1: No, les vagues han de molestar. I aquesta han molestat. No sé si sempre és la molèstia, que jo a vegades en alguna protesta ho he vist, d'explicar-los, no?, una mica de flyer en anglès, perquè ja que tornaran a casa rebotadíssims, els pobres que s'hagin quedat sense entrada, almenys, no?, que sàpiguen. I després m'he fixat en una cosa que és guai, que hi havia una pissarra, bueno, les fotos que he vist, hi havia una pissarra amb el 6%. Sí. I avui parlava amb una persona molt propera i em deia, és que el 6%, clar, aquí, com en totes les vagues, s'ha parlat de sous, no?, la patronal, en aquest cas,
0: que és el govern.
1: Explica-ho
0: del 6%, per això, explica-ho bé.
1: Ah, vale. El 6% és el que es... És que no sé si és una ILP o el que es, per llei s'hauria de dedicar a educació. Estem a... No arribem a un 4, vale? I llavors, clar, aquesta persona em feia la reflexió i em deia, és el 6% el compra. El profe que fa vaga, el profe que no fa vaga, el pare emprenyat, el pare content, la iaia que pilla amb els nens a dinar. I llavors és molt bona idea, és molt gràfic. El 6% supera la mitjana europea, que és del 4,4% del PIB, i però és la xifra dels països que considerem que són excel·lents en educació.
0: Finlàndia.
1: Exacte. I llavors això estaria guai, perquè seria com allò de la xapa que tothom es podria fer. Mm. Perquè mentrestant, què passa? Que sempre s'està parlant de sous quan no s'està parlant prou de lo trinxada que està l'escola. Les bressols estan trinxades, les de primària estan trinxades i els instituts són directament la jungla.
2: M'agrada molt aquesta idea, en modo souvenir. Quasi,
1: és guai, no?
2: Al voltant de la Sagrada Família, les botiguetes de souvenirs amb el 6%, la xapa del 6%.
1: No crec que triomfessin en absolut, però...
3: De fet, aquest percentatge que dius tu, que ha anat més o menys baixant i ara està al 4,09, però amb els anys consecutius ha anat baixant, i aquesta setmana que hi ha negociació de pressupostos amb Esquerra, Comuns, el que deien avui molts professors amb els que ha parlat la Soledad Domínguez, que ha anat a la manifestació, és que es queixaven que davant d'aquesta negociació de pressupostos, les demandes dels docents i també les dels metges, que aquesta setmana també fan vaga, no han figurat com a condició de sí o de sí per aprovar-los, que no han estat com el debat públic de les negociacions entre els partits pels pressupostos de la Generalitat.
1: Ah, pensava que anàvem a sentir un tall.
3: No. Jo us ho deixava anar com a reflexió.
0: Quin silenci.
1: No, clar, jo també entenc que una vaga tan llarga te l'has de... Que no dic que no se l'hagin currat, però vull dir que has de compreveure, no? El dia 1 què fem? El dia 2 què fem? Però és a dir, s'ha d'escapar d'aquest parlar de sous? És a dir, l'escola inclusiva és collonuda, però és un absolut desastre en el moment en què no té mitjans. La quantitat de trastorns de tota mena que hi ha ara mateix, els nouvinguts, és que és un drama. És un drama. Vetlladores en escola, una vetlladora per una escola que té no sé quantes línies, és un desastre. I a secundària els xavals cada vegada tenen situacions més complexes.
0: Pel que esteu dient, dius, les vagues incomoden... Ja hi ha recolzament social, no? O sigui, ja fa temps que parlem d'aquest tipus de mobilitzacions. Jo penso que ara sí que hi ha. No sortim tots com vam sortir altres vegades, però sí que hi ha més
2: I cada vegada n'hi ha
0: acceptació.
2: Més. I sobretot cada vegada com més mobilització hi hagi, per exemple, en la sanitat, que també comença, n'hi ha aquests dies, no?
0: Sí.
2: És a dir, al final sí que és vera que qualcú pot dir és que me molesta, i això sempre passarà perquè han de molestar, però per això m'agradava molt aquesta idea de dir no, anem a manifestar-nos allà on hi ha el problema de base, no? Que és que s'està invertint més en turisme que no pas en els serveis bàsics de qualsevol societat, no? És a dir que això serveix també per protestar per l'habitatge, serveix per protestar...
0: T'anava a dir l'habitatge.
2: Clar, és que serveix per protestar absolutament per tot, no? És a dir,
4: per la llengua, també.
2: Clar, per la llengua, o sigui, absolutament per tot, i està molt bé començar com a enfocar el lloc on hi ha el problema de base, i a partir d'aquí, és que ho visibilitza molt bé, trob, no? Crec que és una bona pensada.
4: Sí, jo he vist molt seguiment, és de les vegades que, quan anant a l'escola d'un dia que no teníem ni avis, ni cangurs, ni res, hi havia molt pocs nens. Sí, molt de suport.
0: És a dir, que les famílies també donen suport.
4: Tot aquell que pot.
2: No, i sobretot que és això, crec que tothom està d'acord que vol més inversió en educació, no?
0: La pregunta és, funcionarà?
1: Jo crec que venim de protestes de fa 15 anys quan hi va haver les retallades de l'austericidi i ara és quan toquem fons. Ara és quan es toca ferro, que ja no hi ha per on tallar. Jo no comparteixo en absolut que hi hagi suport a aquesta vaga, ho detecto. D'entrada, home, doncs, gent que no té nens escolaritzats, tu no pots saber de tot. Igual que jo no tinc una residència, no sé com estan les residències.
4: Clar, jo em referia entre pares i de la, una mostra.
1: Clar, però pares de la pública, per començar, pares de la pública, que per cert, l'altre dia feia un goig espectacular, la mani de profes de la concertada baixant via Laietana, llàstima que no anessin junts, sempre tot ben separadet, no sigui que s'aconseguís alguna cosa, però feia goig, però... I els cotxistes, la gent que entra a Barcelona, és allò de no, si a mi no m'importa que facin vaga, però pues, però no quieres huelga.
0: Yeah.
1: No? Jo no crec que hi hagi aquest suport social, i després que és una tocada de butxaca, tants dies de vaga, són 150 i pic... 320 i 150 euros al dia. Quina butxaca ho aguanta, això?
0: Però estan resistint.
4: Bueno, ara s'ha matitzat perquè es veu que estan cobrant com els increments, els pocs increments que s'han acordat, els cobren just ara, no? Com que els ha tapat el mes d'abril i maig, entès, pels amics que s'hi dediquen, però
1: sí.
4: per salvar el cop, més que res, no per enriquir-se, òbviament.
0: Jo situaria anar fent mans i mànigues per
4: intentar no portar-los.
0: Per intentar no portar els teus fills a l'escola.
4: Sí, per donar suport, també, no? Perquè els pobres que fan serveis mínims no es quedin allà amb més nens de l'habitual, que ja són masses.
0: Aquesta novetat de protestar i fer reivindicacions laborals en un epicentre turístic, com hem vist avui, d'alguna forma connecta amb un dels altres temes que volíem parlar, l'informe Fènix. Us l'heu mirat el cap de setmana, sabeu, no? Que va presentar divendres un grup d'economistes.
3: Sí, és un informe que envia una alerta sobre la baixa productivitat, diuen, de l'economia catalana, malgrat tenir dades de creixement molt altes durant els últims anys, especialment del PIB. Aquests economistes de la Pompeu Fabra assenyalen que ara mateix 4 de cada 9 llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. Són treballadors altament subvencionats, aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons aquest informe Fènix, i per tant el que diuen és que l'economia creix en sectors de nivells productius de baixa productivitat, salaris molt baixos, i un creixement rapidíssim de la població. Doncs això no porta a que les empreses catalanes estiguin sent productives. Escoltem a Xavier Roig, que és coordinador de l'estudi.
5: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
3: Aquests sectors altament subvencionats que paguen aquests sous per sota de 29.000 euros bruts a l'any són sobretot el turisme, hostaleria, serveis i el sector càrnic.
0: Quines conclusions n'heu tret? Que us l'heu mirat, m'encanta això. Us heu posat a la bata d'economistes.
1: També parla del repartiment a domicili, parla de les càrniques, és a dir, que no es limita al turisme. Aquests autors d'aquest estudi són... ja n'han fet algun altre, o algun d'ells ja n'ha fet algun altre. Jo en recordo un, perquè em va tocar fer-lo quan
0: aquests
1: estava a la secció
0: d'economia. Aquests mateixos
1: economistes. En aquest cas, jo que recordo, eren dos. Però, per exemple, feien un qüestionament brutal de la figura del funcionari. I deien que s'haurien d'erradicar, tu no pots erradicar els funcionaris que tens ara, però no viure de funcionaris. Jo avui el comentava amb un company d'economia i també arribàvem a la conclusió que té com... és una mica classista, aquest. És a dir, és allò com el turisme a qualitat i no volem el turista motxilero. És a dir,
4: totalment.
1: I després que hi ha altres sectors on no es posen, no? Com la dependència, jo què sé, el lleure educatiu, hi ha mil coses que no toquen, però parlen de què posa en perill a Catalunya com a país, parlen de que s'haurien de triar...
0: Catalunya és de sagna, de fet. Diuen.
1: Immigrants que parlessin català... té com una... És a dir, sí que està... El que està guai és que defensa com un decreixement inicial per tornar a créixer en millors condicions, no? Perquè parla de tancar apartaments turístics, de limitar els hotels... però hi ha altres coses que jo les trobo prou polèmiques.
2: Jo crec que no. Jo crec
1: i que a més fot poca... fot poc hòstia al sector privat.
2: Jo crec que és que ja donen per fet que l'immigrant ha de cobrar malament, i no és així. És a dir, si tu li dius... Això l'altre dia ho parlava amb una docent, precisament, no? És que, clar, els que venen després del patró, els hi paga aquells salaris que, evidentment, amb això, evidentment que me quedaré sense feina. Bé, jo, doncs tu reclama-li al patró que el nouvingut li pagui el mateix que tothom. És a dir, que li pagui un bon salari. És a dir, si no vols turisme mochilero o no vols turisme baix, el que has de fer és pagar molt bé a tots els teus treballadors i llavors s'ha acabat el problema. És a dir, el que s'ha de reclamar és que el sector turístic o tots els altres sectors, també el sector de la dependència, tots els altres sectors estiguin ben pagats. Amb bons salaris no arrossegues els salaris de la resta. I és aquí on s'ha de posar el focus. I és això el que estan dient.
1: Però el que estava dient al final, estava dient fot poca hòstia als empresaris per pagar poc. Home, clar, si un cambrer cobrés 3.000 euros al mes, tothom voldria ser cambrer.
2: No ho sé, jo hi ha una... Jo tinc aquesta síndrome de Cassandra sempre, que venim del futur, els que venim de les illes, i això fa molt de temps que passa. És a dir, el PIB puja perquè puja la població, però el PIB individual baixa perquè té menys... Clar, exacte. Llavors, això és el que passa amb els monocultius. Quan tu fas qualsevol tipus de monocultiu, això no permets que altres activitats econòmiques funcionin, perquè clar, cada vegada has d'apostar més sobre aquell monocultiu perquè doni més feina a les persones.
0: Monocultiu és turisme.
2: En aquest cas és turisme. És veritat que hi ha altres sectors, però en aquest cas... Les càrniques, no? Són monocultius que el que fan és que tu estàs pagant molt poc a aquells treballadors. I llavors els exigeixes molt poc, també. Vull dir, al final... Si tu comences a exigir, o sigui, a mi no em sembla malament, sempre que li paguis exactament el mateix que hauria de cobrar qualsevol persona, és a dir, no anar a la baixa, sinó al contrari, cercar que tothom tingui un bon salari. Jo això a l'informe sí que ho he llegit, el fet de dir, hem de començar a pagar bé a tothom, és a dir, no podem pagar malament a uns i a uns altres, perquè al final això arrossega el salari a tothom, que és un dels problemes que hi ha a Espanya, no només a Catalunya. Vull dir que a mi m'ha fet pensar en això, que dius, hem de començar a pensar que no hi ha d'haver monocultiu i que el turisme ha de ser un turisme ben pagat per als treballadors. Evidentment, qui vengui després, això ja no ens ha d'afectar, diguéssim.
4: Sí, a mi el que m'ha cridat l'atenció, per sobre de tot, és aquest punt on es desquadra la balança, aquest salari de quasi 29.000,
0: sí,
4: on a l'Estat li surts més car que el que tu has generat en la teva vida productiva, quan el salari mínim interprofessional a Catalunya crec que està...
0: És que aquí està la clau, no?
4: Entorn als 17.000.
0: Ells això sí, no? Reclamen augmentar el sou mínim interprofessional.
4: I l'altre, que per mi hauria d'haver estat el titular, perquè jo el titular que llegeixo d'aquest article i dels comentaris que he vist després al voltant era una mica el sobrecreixement degut a la immigració. Mentre que per mi el titular titularíssim és el creixement no és igual a progrés. I aquest no el repetim mai prou. O sigui, que el diguin uns economistes, per mi són bones notícies. Però després també definim aquest progrés, perquè... Quan veig aquesta divisió entre indústries del valor afegit i sectors subvencionats, jo i la meva parella, per exemple, estem als del valor afegits, jo com a consultora i ell com a investigador, però si em permeteu ser una miqueta populista, també jo necessito una dona neteja, uns cangurs, uns avis, uns mestres zeladors, monitors extraescolars, tots els que estan mal pagats, perquè jo pugui tenir aquesta feina d'alt valor, entre cometes, no?, afegit, que a més no en sé de macroeconomia, però entenc que el tema aquest de la productivitat es basa en dues coses, en especialitzar-se i en externalitzar. Clar, si aquí tots som consultors i investigadors, qui fa
0: les feines? Qui t'ajuda a casa, no?
2: Per això jo el focus dic que s'ha de pagar aquest que està... infravalorat.
4: I és part de les solucions que proposen, en el mateix info. Algunes.
2: A mi és el que m'ha semblat llegir, potser no ho he llegit bé, però m'ha semblat que sí.
4: Algunes, però hi ha aquest punt classista que deia la Clara, que em dona la sensació que és que aquí volem ser un país de consultors i investigadors i ja faran l'agricultura i la resta.
2: Jo no ho he llegit així.
3: Per afegir el que posau de context de quin és el salari mínim a Catalunya, és que el sou mitjà a Catalunya, a dades de l'IDESCAT el 2023, és de 29.978 euros.
1: Però, ojo, Joan, això és molt important. Això és el sou mitjà, però la mediana, que és el que més gent cobra,
2: l'habitual...
1: No recordo...
0: El sou mitjà és
2: molt més baix.
1: És a dir, una cosa
2: habitual,
1: és la diferència entre el pobre i el ric. O sigui, això
0: és la mitjana.
1: Això és la mitjana, però després hi ha la mediana, que és quina és la franja de població que guanya...
0: La gran majoria està per sota del
2: salari més habitual, està molt per sota, sí, és veritat. I fins i tot està, diria que està fregant el mínim.
0: A mi el lèxic, això que estan altament subvencionats,
3: llavors, no?
0: Sí, però sí. Aquesta manera d'expressar altament subvencionats, jo crec que la gent això no sé si sí. Ho acaba d'entendre.
4: Per això jo no veig tant aquesta crítica que tu trobes a falta clara al sector privat, no? Com una crítica amb coses que són estrictament necessàries, com són la pagesia, les cures, i d'altra banda, tots els titulars també giraven entorn de la crítica del turisme, però la càrnica, els números eren esfereïdors.
1: Però fa... la càrnica té llocs de treball superqualificats, d'escorxadors i gent que la feina no la faríem ni tu ni jo, no aguantaríem ni mig de matí.
4: Bueno, però dintre d'aquests molt subvencionats hi havia especialització, es queixaven d'aquesta especialització en sectors massa subvencionats. Però a més, bueno, hi va haver aquell... Penso que era un sense ficció sobre que deia porca misèria, sí. Sobre la indústria càrnica, que els números eren, o sigui, ja no només...
0: Ah, sí, boníssim.
4: De nivell de contaminació, dels pocs llocs de treball que generaven al final, en comparativa, no?, a la riquesa que estaven generant, i, bueno, doncs, l'atac també ha d'anar molt per aquí, no?
2: No, i la concentració de la riquesa, que també no en parlen d'aquesta concentració en aquest informe. Vull dir que a mi m'ha semblat interessant. És veritat que després la gent, com sempre, ho tira cap al racisme, cap al classisme, efectivament, en les lectures jo he vist molts comentaris que anaven per aquí. Però jo no tinc tan clar que parles d'això, eh? A mi m'ha semblat més veure dir, escolta, s'està apostant molt i s'està subvencionant molt coses que potser no ens estan anant bé. Cosa que ho hem dit moltes vegades.
4: I que beneficien els de fora, no? El turisme i les càrniques beneficien els de fora.
2: Clar,
4: no?
2: Sí, exacte. Llavors, fer aquesta reflexió també em sembla interessant, no? Com a, ja era hora que siguin els mateixos que ho diguin. I que després d'aquesta destrucció de la indústria pròpia, també està passant factura, que també era una cosa que se podia haver previst amb més temps.
0: La pregunta que us faig, igual que abans deia, serveixen informes com aquests? És a dir, fan, com a mínim, els estem discutint, els està discutint tothom, però van a port?
2: Clar, el problema és que si els començava a enfocar cap a, no, això és un informe racista, o això és un informe classista, o és un informe, ja els desacreditam, si, o sigui, s'ha de, vull dir, on es posa el centre del debat? Aquesta és la qüestió, jo crec, no? És a dir, quan començam a parlar d'aquest tema? A qui interpel·la aquest tema? Qui es posarà a la defensiva i qui el defensarà? És a dir, tot això al final és el que acaba fent que aquests informes tinguin més o manco recorregut, no?
4: Però el llenguatge és important.
2: Clar,
4: i el que deies tu, Anna, sectors altament subvencionats...
0: És que a mi m'ha semblat fortíssim, això, sí.
4: La càrnica on queda? No, està subvencionada o simplement hi ha uns permisos, no?, a 4 empreses, perquè està, el que dius tu, molt concentrat la riquesa, perquè facin aquestes macrogranges, no? I això no està subvencionat i és un problema. Per tant, estem penalitzant feines més d'immigrants quan tenim un sector principal, que és la càrnica, i no és per atacar tampoc, no soc ni vegetariana, saps? Però no és per atacar la càrnica, però posem, no? Posem el focus on cal, perquè sí, llavors són molt fàcils d'atacar aquests
2: no,
4: informes
2: i la pagesia,
4: per totes les bandes.
2: Però és que és veritat que la pagesia, si no fos per la subvenció, no podria mantenir-se i hem de justament fomentar que hi hagi més pagesia pròpia, diguéssim.
4: Però
2: no?
4: La pagesia respon a aquest altament subvencionat i ho sabem, tots sabem que necessita ser altament subvencionada, però la càrnica, per favor, deixem de facilitar-la.
0: Però el que deies tu, Clara, dels empresaris...
1: Clar, tutela pública, que, si sempre anem al cap del carrer...
0: Clar, no? però que han de pagar més, això com queda reflectit?
1: Com?
0: Perdona, és a dir, no que els empresaris són els que han de pagar més, també.
1: Clar.
0: I tu deies, no dona prou canya als empresaris.
1: Bueno, jo no me n'he llegit sencer, me n'he llegit molt en diagonal i tampoc em sabria molt de greu pifiar-la. Però vull dir que, és a dir, al final... qui decideix salaris mínims, no? Sempre estem parlant aquí de tota la pública de l'economia, perquè és que si no això és la llei de la selva.
0: Jo me'l llegiré, millor, més detallat, però no, perquè em sembla, jo sí que penso que acabarà, és un bon punt de partida, si més no, que algú estigui sacsejant i dir què està passant, no?
4: Sí,
1: també com a consumidors valdria la pena fer una reflexió de què comprem, com comprem,
0: totalment.
4: I què considerem el valor afegit, perquè jo tinc un munt d'amics i amigues, integradors socials, i em sembla que tenen un valor afegit molt més alt que qualsevol de les meves jornades laborals com a consultora, o sigui que també reflexionem-hi.
0: Integradors, eh? Integradors socials. No és perquè cobrem més. Sí, aquests... No arriben als 1.000 euros,
4: exacte,
0: la majoria.
4: Que no, en tot cas, no arriben a aquest punt d'inflexió que dèiem dels 29.000,
3: sí,
4: segur.
3: Avui, de fet, a CERC Catalunya, l'Oriol Soler feia la radiografia dels centres de menors, dels anomenats CRAES, que de 157 que n'hi ha a tot Catalunya, 150 són de gestió privada, i això què fa? Que els educadors socials que treballen subcontractats, per tant, en els centres privats, cobren un 40% menys que els seus companys que treballen al sector públic com a funcionaris fent exactament la mateixa feina, també.
2: Mm. Clar, no, però això també és un clàssic d'aquesta secció, no? Més política social eficaç.
0: Home, total, i més ben pagada. Abans d'acabar, hi havia una reflexió sobre llibres. Ariadna, tu et vas fixar amb el discurs de la Dua Lipa.
4: Sí.
0: Que podem escoltar un fragment.
6: Last year I played live in 33 cities in 20 countries and sang in 9 different languages. My reading habits follow a similar pattern. Since we launched the service.
3: Era una reflexió als premis Booker, parlava de les seves lectures, la immensa majoria deia novel·les traduïdes i venia a dir una mica doncs que la lectura de ficció per la definia com un antídot contra la indiferència, que la seva forma de conèixer el món i com es sent la gent de molts racons del món és a través doncs, de la lectura de ficció.
4: Sí, de fet deia, crec, antídot contra l'alteritat. No?
0: Sí.
4: I just aquest cap de setmana també sortia una entrevista a l'autor de la novel·la de Trainspotting que deia una cosa similar.
0: L'Irving Welsh,
4: que deia que en particular parlava dels joves nois d'avui dia que no llegeixen prou i que la lectura per ell li semblava que era una pràctica de l'empatia. I tots dos comentaris em van fer pensar i discutir molt perquè bueno, jo sóc una lectora, tinc incontinència a lectura i molt de ficció, però és aquest debat que ja hem tingut també de no em sembla que el llegir et faci com a tal millor persona.
0: Te n'estàs anant a Maria Pombo, no?
2: No, ella no deia exactament això. No. Deia que, bueno,
3: que llegir no et fa ser millor que els que no llegeixen.
0: Exacte.
3: No ets millor, sí, per llegir.
4: Sí. Sí. Que depèn del que llegeixis, no? I també parlàvem amb una amiga mestra que veu estudiants adolescents que estan llegint a classe i de cop agafa el llibre, llegeix un paràgraf i és un
2: horror.
4: Una escena de sexe. O sigui, són els llibres que estan llegint les nenes, que són roses amb el rivet daurat, i una escena de sexe hardcore, quasi en plan les ombres de Dorian... No, com es deia aquella?
3: Les 50 sombres de Grey.
4: 50 sombres de Grey.
2: Les ombres de Dorian Gray.
4: De Dorian Gray, no.
0: És el que llegeixen les teves filles, Clara? No, no.
1: N'hi ha una que llegeix bé i l'altra que no llegeix.
0: Ah, val.
2: No, i després que durant...
4: Segons com millor no llegir, en aquest cas.
2: Els nazis eren molt cultes.
4: Exacte.
2: Vull dir que és veritat que poden no fer-te més bones persones, però sí que és veritat que te fan entendre millor les coses. I llavors, després, doncs, pot ser, en el moment que tu tinguis més coneixement, tens la possibilitat de decidir moralment o èticament que és el que opines sobre qualsevol situació. I això, si no llegeixes, és més difícil perquè no tens un criteri propi. Estàs com acceptant el criteri que te donen els altres, per exemple, a través de les xarxes, o el que sigui.
0: Mira, la Dua Lipa era tan motivadora, no?
4: Sí.
0: Amb la lectura.
4: T'hagués hagut de convidar aquest cap de setmana a les converses perquè
0: m'he trigat dues
4: hores a arribar en aquest punt.
1: Sí.
0: Què et
1: sí.
0: discutien?
4: Justament, discutíem, si no us fa res, és una frase que em va agradar molt del Joan Margarit, d'una mena de memòries que té, que es diuen Per tenir casa cal guanyar la guerra, i just deia que, a veure si ho trobo, sobre la cultura, no era més ampli que la lectura, però deia, mai no he vist ni pensat la cultura com una novetat, un descobriment absolut, sinó com un portar a primer pla alguna cosa que ja era dins meu. I jo, per mi, la lectura també és molt això. Llibres que als 18 anys no em deien absolutament res, però que és veritat que els vaig llegir igualment. Llavors, algun pòsit devia quedar allà i quan, perquè sigui, perquè és veritat, els he repescat als 30 o als 40, m'han obert una d'horitzons, no? Però sí que és veritat que llegir-los abans no és del tot inútil. Però, clar, sempre amb aquest naut al peu, depèn de quin llibre.
0: Però Juanjo Millás escrivia una columna boníssima al País que deia que els llibres t'esperen, que hi ha un moment en què tu, de sobte, descobreixes ara m'ha entrat, ara ho he entès.
4: T'esperen i et troben.
0: Ell perquè... parlava, ell que en té 70 i molts, Emily Dickinson diu, ara l'he entès. No?
2: La literatura, tant escrita com llegida, és descobrir coses que no sabies que sabies. Llavors,
1: mira, jo anava a dir que no et fa millor, però et fa més savi.
2: Sí, és que és així, és així. I a partir, des de la teva saviesa, des del teu coneixement, és quan pots triar.
4: I que és una saviesa que no pots anar-la a buscar quan la necessites, que l'has d'haver anat cultivant mica en mica, no?
0: Mm-hmm. Quants llibres llegiu al mes?
1: Ua, jo al mes cap. A l'estiu 3 o 4 i durant l'any potser 3 o 4 més. Però no puc dir que llegeixi un llibre. Vull dir, és que a més jo per feina llegim...
0: No, no, ja llegim moltíssim, sí, sí. Jo vaig com tu... No, no. Ariadna.
4: Jo molts, de fet tinc un diari, la cita aquesta la traia d'una foto del diari on m'apunto cada lectura i faig un resum d'una pagineta. I...
0: Però al mes quants pots...
2: Que guapo això.
4: A l'any en llegeixo un per setmana. Hi ha setmanes que en llegeixo tres, hi ha setmanes que igual no en llegeixo cap.
1: Molt temps, però, també.
4: Sí, wow. Bueno, no miro sèries, llavors si voleu que comentem els Oscars o algun premi de cine, no em truqueu.
0: Però llibres sí.
2: Jo més o manco, igual que tu, però clar, en el meu cas molts són per feina. Vull dir, no és que me'ls llegeixi tots els llibres per gust. De vegades és perquè...
4: També he de dir que no n'acabo molts, eh?
2: També, ah, també, no, cap problema, sí, no cap problema tampoc. No,
0: escolta, ja, que ens queden dos minuts. Si seguiu a les xarxes, qualsevol llibreria catalana, haureu vist una publicació que diu Davant la distopia i marca la data de demà a les 10 del matí. No podem, és un misteri. Hem parlat amb una llibretera que ens ha confirmat que és una convocatòria de llibreters. Sí. Ui, està a punt d'arxivar-ho la Llucia.
2: No, jo no tinc ni idea del que és.
0: És una convocatòria, sabem, eh? Hem trucat dels llibreters per a una roda de premsa demà a les 10, on participaran desenes de llibreters per donar un toc d'atenció sobre una sèrie de problemàtiques del sector i reivindicar i fer divulgació de tota la cadena de la indústria del llibre.
1: A veure si...
0: No ens ha donat més detalls.
2: És que tothom ha penjat, totes les llibreries ho han penjat en els seus perfils d'Instagram.
0: I que no sàpiga res.

0: Això sí que no ho he fet
1: mai. Ah, mira, demà a les 10
2: escriu-me. A mi m'agrada anar a les llibreries.
3: O de segona mà, no?
0: Sí, però no per internet.
1: Tinc curiositat, eh? Veurem què passa.
2: Us ha explicat alguna cosa?
1: No. No sabem res. No, de veritat. Pensava que em xivaríeu a...
2: Jo he investigat, però no vull dir res. Sí, sí.
1: Misteri, demà a les 10 sabrem què planegen les... Una altra reivindicació. Clara Blanchard, Ariadna Martínez, Lucía Ramis. Gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: Ha estat un plaer. Us deixem amb la graderia.

Bona tarda. Fermín López espera el Mundial. Té una fractura a l'os del dit petit del peu per la molèstia que ahir va sentir després del partit contra el Betis, i avui, quan li han fet unes proves més exhaustives per mirar-ne l'abast, li han trobat que ha de passar pel quiròfan. Dos mesos de recuperació no els hi treu ningú i, per tant, el migcampista del Barça es queda sense Mundial, un dels més en forma ara mateix tant del conjunt blaugrana com de la selecció espanyola. És la mala notícia del dia al Barça de futbol, al Barça masculí, en què la cara ha estat que Hansi Flick ja ha signat la seva renovació fins al 2028 amb una opció d'allargar-ho una temporada més. Però la banqueta, que ara mateix centra tots els focus, no és la de futbol, és la de bàsquet. És dilluns, 18 de maig, el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: Després d'uns dies en què apareixen informacions que Xavi Pasqual podria de fer les maletes i marxar a final de temporada per deixar el Barça i anar-se'n a Dubai, avui hi ha hagut reunió entre el tècnic del Barça de bàsquet i el president interí del club, Rafa Juste. Xavi Saissó, bona tarda.
1: Bona tarda, Teje.
0: Com ha anat aquesta reunió? Què ha traslladat Xavi Pasqual al club i quina resposta ha obtingut per part de Juste?
1: Bueno, doncs, com deies, aquesta trobada, després de que l'equip hagi tornat de Tenerife, Pasqual ha comunicat la superoferta que té de Dubai en el club, els motius pels quals està molest, pels quals vol marxar, però en cap moment no ha comunicat, i això voldria remarcar, no ha comunicat que marxa, almenys oficialment. El club li ha confirmat que pujarà el pressupost de 28 a 36 milions de cara a la temporada vinent i, atenció, hi haurà una propera reunió amb Joan Laporta i Xavi Pasqual. És a dir, aquesta seria una mica els ítems de la trobada. Tot sembla indicar que Xavi Pasqual marxarà, però a dia d'avui, Teje, encara jo crec que s'han d'escriure alguns capítols. El cara a cara amb Laporta

0: serà decisiu. Jo crec que el que pot decantar la balança, si no hi ha una, un canvi de guió, és aquests 3 anys que li ofereix Dubai a Pasqual, que li tripliquen el sou. Recordem que allà no hi ha impostos i, bueno, doncs clar, lògicament és una oferta d'aquelles que costa molt de rebutjar. Però bueno, aquesta ha estat la reunió avui que s'ha produït entre el president interí Rafa Yuseichai i Pasqual, amb aquests ítems que hem explicat, i tot queda pendent d'una propera reunió amb Joan Laporta. Recordem que el proper partit del Barça al Palau no és fins al 31 de maig contra el València. Per tant, ara hi queden dies per veure exactament què és el que va passar.
1: Ben bé un parell de setmanetes, però explica el Xavi Saissó que l'oferta no només hi és, sinó que Xavi Pasqual ha traslladat que és de les que s'han de considerar, que el club li parla, li segueix insistint en les millores del projecte de cara a la propera temporada, amb una mica més de pressupost, amb aquests 8 milions, dels 28 als 36 de pressupost per seguir creixent amb la secció, i que s'hauran de veure cara a cara Xavi Pasqual amb el president electe Joan Laporta, que va ser clau pel retorn de Pasqual a la banqueta del Barça. Aquest migdia t'escoltava el que t'hi jugues, Xavi, que explicaves que la clàusula de Pasqual està al voltant dels 300.000 euros i que ell és un entrenador que té una metodologia de treball molt clara, sap molt bé com vol i sap molt bé com no vol treballar Xavi Pasqual, i que això és un ingredient que ha de ser clau a la seva decisió, com ens deies ara amb els arguments que li donava el club, i també que d'alguna manera el fet del seu retorn, ell és conscient que amb les eleccions tan a prop també van ajudar. I suposo que aquí això també, la conversa amb Joan Laporta, tots aquests elements han d'aparèixer.
0: Sí, sí, efectivament. Com bé dius, l'exigència del club, que ell entén que no és la que va acorde amb la seva metodologia de treball, tot el que li van prometre en el cas de lesions, sobretot joc interior, fitxatges, que no s'ha produït. El tema electoral, Pasqual va acceptar el que li va dir Laporta, però una mica se sent, diguem-ne, d'alguna manera, amb el tema de ser una bassa electoral, no?, en el seu moment, i tot això ha fet que esclati, no?, i que en principi es plantegi molt seriosament, suposo que al final serà així, que marxi a Dubai, no? I després les negociacions que va haver el diumenge de la Final Four posterior a Badalona amb Ivón Navarro, el tècnic d'Unicaja, també es parla ara de Vasilis Spanoulis, en fi, ara sortiran molts noms, òbviament, però tot això ha fet que Pasqual mostri el seu malestar, que recordi que té aquesta, insisteixo, superoferta de Dubai, que està fent un superequip, i bueno, doncs veurem quins capítols s'escriuen a partir d'ara.
1: En el sentit que Pasqual pot pensar, imagina't el valor o la importància que li donin a que continuï o a convèncer-me que continuï, que encara no els he traslladat, que tinc una oferta i estan negociant amb altres entrenadors. El club, recordem-ho, divendres ens explicaves aquí a la graderia, Xavi, va fer un comunicat per desmentir que haguessin existit negociacions amb cap entrenador, deia el comunicat, eren al·lusions a les informacions de la trobada amb Ivón Navarro. Aquest comunicat, no sé si l'hem d'interpretar més ara amb el pas dels dies, com un part del relat que necessita construir el club per no quedar com el dolent, no quedar com, clar, com que no li hem donat a Xavi Pasqual el que necessita i marxa, que no quedem com els dolents, sinó que estem a cegues amb ell, i si marxa que sigui Xavi Pasqual el que, entre cometes, ens deixa penjats, tot i que ningú vol acabar amb aquests termes, o si realment el club està per la labor de seguir només amb Xavi Pasqual i per això vol treure ferro a que s'hagi pogut sondejar altres opcions només en cas d'emergència.
0: Clar, aquí, efectivament, aquí cadascú té el seu relat. En aquell comunicat, el Barça recordava les paraules de Juan Carlos Navarro dient que no entenia el futur sense Xavi Pasqual, no? És que exactament va ser el que va dir Navarro. I el representant d'Ivón Navarro va desmentir totalment converses amb el Barça, no? Aquí, clar, cadascú aquí explica la seva pel·lícula, però, repeteixo, jo crec que l'únic que està clar és que Pasqual té aquesta oferta de Dubai, que Pasqual està emprenyant no el següent de com estan anant les coses, i ho ha comunicat al club, no? Si després el club és capaç de convèncer-lo, si Laporta és capaç de convèncer-lo i tal, això donarà un gir, doncs, espectacular, no? Però a dia d'avui, doncs, tot s'ha indicat, repeteixo, que marxarà, però queda l'asterisc aquest de la trobada amb Laporta i si el club és capaç encara de convèncer a Xavi Pasqual.
1: Per tant, el partit no s'ha acabat. Gràcies, Xavi.
0: Fins ara, que vagi bé.
1: Amb la banqueta del bàsquet en l'aire a les portes dels play-offs de la Lliga CB, la banqueta que ja està afiançada, ho sabíem de fa dies, és la de futbol, però s'ha escenificat avui la renovació de Hansi Flick. Nil Solà, bona tarda.
2: Bona tarda, Teje. Doncs sí, és la notícia positiva sense cap mena de dubte del dia. És veritat que era un secret a veus, que tothom sabia que ja estava pràcticament renovat. Faltava aquest acte de la firma, on avui Hansi Flick, a partir de les dues del migdia, ha estampat la firma, continuarà fins al 2028, és a dir, una temporada més de la que ja tenia, a més amb un altre d'opcional. S'ha posat molt de moda últimament entre els entrenadors això d'anar any a any per veure com va el projecte i per no hipotecar-se. Per tant, una bona notícia, un Hansi Flick, que de moment dues temporades, dues lligues ha guanyat el tècnic alemany. A més, ahir amb la victòria que va aconseguir davant del Betis, són 59 les victòries que ha aconseguit en Lliga. Això iguala el millor registre fins ara de la història d'un tècnic del Barça que empata amb Luis Enrique. És a dir, si Flick guanya, el Barça guanya a Mestalla el dissabte, situarà amb 60 victòries com l'entrenador de la història amb més partits guanyats a les dues primeres temporades dirigint el Barça. Està clar que és un èxit de moment la carrera de Hansi Flick al Barça, que a més forma un bon binomi amb Deco, i de moment el Barça, doncs, que continua en bones mans amb el tècnic alemany, que ja ha demostrat des de la seva arribada que té una gran sintonia també amb el públic, amb la porta, i de moment també amb els jugadors.
1: I Flick ja pensa com pot seguir reforçant l'equip de cara a la propera temporada per intentar assaltar aquest gran objectiu pendent, que és tornar a conquerir la Lliga de Campions, la Champions. Ja sabem que la prioritat absoluta, ho hem anat explicant, és un davanter centre, però també un altre jugador de banda, més aviat de banda esquerra, Nil, i avui has deixat caure un home al que t'hi jugues, conegut per l'afició culer, i que ahir va ser sobre la gespa de l'estadi, però amb la samarreta del Betis.
2: Sí, hem parlat avui d'Abde, el que t'hi jugues. És veritat que el Barça necessita una extrema esquerra, que Flick era bastant escèptic amb el perfil del marroquí fa unes setmanes, però que es va marcar aquest partit com una prova, com un examen per valorar-lo, per veure'l en directe. Els números d'Abde realment aquesta temporada són bastant bons, ha marcat 14 gols, 9 gols i 8 assistències al Lliga amb el Betis, que ha sigut una peça clau per la classificació per la Champions. No vol dir que hagi de ser el futbolista que vingui al Barça, però sí que és veritat que el Barça té un 20% dels seus drets, que hi va agradar, va portar de corcolla a Koundé durant una bona estona, sempre deixa detalls, és un futbolista vertical, agressiu, amb el perfil que coincideix amb el que vol Flick per la banda esquerra. La clàusula és de 60 milions, pel que hem pogut saber. Abde veuria amb bons ulls sortir del Betis després de 3 temporades ja allà, el que passa que busca, pel que ens diu el seu entorn, bastanta continuïtat. Això, evidentment, el Barça seria difícil, però donat el cas de que el Barça es decidís anar per ell, també és molt complicat que dir que no al Barça. En tot cas, la situació és aquesta. Flick ahir li va agradar, es va veure sorprès gratament pel nivell que va demostrar Agde, per tant, un dels noms que hem d'estar atents a l'extrem marroquí del Betis.
1: Quedat per aquí, Nil, que ara parlarem de Fermín, però una altra de les notícies de la tarda és que Carvajal marxa del Real Madrid. Després de 23 temporades al club, és un dels 5 futbolistes que ha guanyat 6 Copes d'Europa. Li faran l'homenatge aquest diumenge al Bernabéu. I és la 6ª temporada consecutiva en què al Madrid li marxa el primer capità. 2021 Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Benzema, 2024 Nacho, 2025 Modric i ara Carvajal. L'ha explicat l'Antonio Romero a Ser Deportivos, que ni el jugador ni el club han fet massa força per intentar seguir junts i sobretot ha ajudat a decantar la balança que torni Mourinho, que ahir el Meana, el Carrusel Canalla, ja explicava que ho tenen tot tancat, que s'anunciarà quan acabi la Lliga. I segurament el procés electoral, si no hi ha més candidats que Florentino Pérez, acabaria aquest diumenge. Però fa un moment, Enrique Riquelme, al micròfon de la SER, no ha tancat la porta del tot.
3: La idea es trabajar, trabajar 3 días más, y si estamos preparados, iremos sin ninguna duda.
4: Los próximos días entiendo que tenéis el interés de que lo va a suceder. Estamos trabajando todavía, han dejado muy poco tiempo para
5: dando sombra,
4: organizar tío. Algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. Vamos a ir a perder el tiempo en los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid en los próximos 10, 15 o 20 años. Así que, muchas gracias a todos, el interés. Y espero daros noticias en los próximos días.
6: ¿Tiene el aval?
4: Tiene el aval, sí, por supuesto. Sí. No, no estaríamos
6: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
4: los próximos días podremos decir algo más.
1: Per tant, els 180 milions, gairebé 190 de val, diu Calstec, en els propers 2-3 dies acabarà de decidir si va o no Enrique Riquelme a les eleccions del Madrid. El Girona ha esgotat les entrades per dissabte, entrades venudes per intentar guanyar l'Elx i quedar-se a primera divisió, depèn de si mateix el conjunt de Mitchell. Avui hem conegut la llista de Croàcia pel Mundial, hi ha Livakovic, també hi ha Modric, que jugarà el seu 5è Mundial. Abans del Campionat del Món s'han de definir els tornejos de clubs. Acabem de conèixer també aquestes últimes hores que no perilla la final de la Champions per Dembélé, només té una distensió muscular segons el Paris Saint-Germain, i s'ha de conèixer el campió de la Premier. L'Arsenal, que és el líder, juga aquesta nit, rep a les 9 el Burnley, el seu partit de la penúltima jornada. Si l'Arsenal guanya avui i el City no guanya demà al camp del Bournemouth, l'Arsenal dirà hola, que és el rival del PSG a la final de la Champions, seria campió. I per rematar l'actualitat, avui hem conegut, Pol, que Àlex Márquez, després de l'ensurt que vam tenir al circuit de Catalunya aquest cap de setmana, ja ha pogut sortir de l'hospital.
5: Així és, Àlex Márquez ha rebut avui, aquesta tarda, justament l'alta hospitalària després de l'accident que va patir aquest cap de setmana durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot va ser operat ahir per la nit de la seva clavícula dreta i, a més, també té una fractura a la vèrtebra C7 al coll, que el pot tenir de baixa fins a un mes i mig. El subcampió no arribarà al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes, de la mateixa manera que tampoc arribarà el seu germà Marc, que en aquest cas després de la seva doble operació. L'altre pilot accidentat va ser Joan Zarco, que també ha rebut l'alta avui i marxarà demà cap a França perquè l'examinin i pugui començar la recuperació. Arran d'aquests accidents hi ha hagut moltes crítiques contra la seguretat del circuit.
1: De seguida repassem més notícies, però la del dia és la lesió de Fermín López, que ahir va acabar amb molèsties al peu al partit contra el Betis. Avui li han fet proves i li han trobat que té una fractura al metatarsià, sí, al cinquè metatarsià, que és l'os que lliga el dit petit amb el turmell, perquè ens entenguem, el que ressegueix tota l'empenya per la part de fora, l'hauran d'operar i això vol dir que no podrà jugar al Mundial. 3:15.